0: Era la versió que l'any 1978 el quartet La Salva va enregistrar del quartet de corda número 3 en si bemoll major, l'opus 67 de Johannes Brahms.
1: Catalunya Música. Nocturn.

Us convidem ara a sentir les sis cançons Opus 38 que Sergei Rachmaninov va compondre l'any 1916. En el meu jardí, parella, margarides, a la flautista de Malin, Somni i A.U. Ens acompanyen Elisabeth Söderström, soprano, i Vladimir Ashkenazy, piano.

0: En el meu jardí a la nit, parella, margarides, la flautista de Malín, somni i A.U. Són les sis cançons opus 38 de Sergei Rachmaninoff que hem sentit interpretades per Elisabeth Zetterström, soprano, i Vladimir Ashkenazy, piano.
1: Catalunya Música.
2: Us convidem tot seguit a sentir la sinfonia número 5, sinfonia en re menor, opus 47 de Dmitri Shostakovich, en la versió de la National Symphony Orchestra, dirigida per Mstislav Rostropovich. Aquesta gravació és del 1991.

0: Era la sinfonia número 5 en re menor opus 47 de Dmitri Shostakovich, la que ara sentíem, interpretada per la National Symphony Orchestra, que dirigia Mstislav Rostropovich.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música us convidem ara mateix a sentir la petita suite per a piano d'Alexandre Tanzmann, música d'aquest autor polonès interpretada per Elian Reyes.

0: Del compositor i pianista polonès Alexandre Tanzmann era la petita suite que ara sentíem d'aquest músic que va viure entre el 1897 i el 1986. Elian Reyes interpretava aquesta suite pianística.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem endavant la programació de Catalunya Música, ara amb un dels concerts de Brandenburg de Johann Sebastian Bach. Sentim el número 5 en re major, catalogat amb el número 1050, a càrrec de Marc Antaí, Traverso, Fabio Biondi, violí, i Pierre Antaí, clavecí, amb el concert de Nación que dirigeix Jordi Savall.

És el concert de Brandenburg número 5 en re major, número de catàleg 1050 de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit la versió de Marc Antaí, Traverso, Fabio Biondi, violí, Pierre Antaí, clavecí, i el conjunt Le Concert de Nation, que dirigeix Jordi Savall.

0: Catalunya Música.
1: A la sintonia de Catalunya Música, tot seguit us oferim música d'un dels membres de la coneguda com a Escola de Notre Dame, aquesta escola de compositors del segle XIII. De Leonin és l'organum Viderum Omnes Finesterre, que sentim amb la Capella Amsterdam, dirigida per Red Byrd.

0: Era l'organum Viderum Omnes Fines Terre de Leonin, d'un dels membres de l'escola de Notre Dame, i el sentíem amb la versió de la Capella Amsterdam dirigida per Red Byrd.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: D'Ernest Bloch podrem sentir a continuació la suite per a violí número 2 en la menor, una obra de l'any 1958, en la versió de l'Àtic Cajón de Rosenberg.

0: Acabem de sentir la suite per a violí número 2 en la menor d'Ernest Bloch, interpretada per l'Attica Honda Rosenberg, violí.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Tot seguit sentirem a Catalunya Música la Simfonia número 1 en do major, opus 21, de Ludwig van Beethoven. Avui us oferim la versió que l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya va enregistrar d'aquesta simfonia, dirigida per Günther Wand.

0: Era la sinfonia número 1 en do major, l'opus 21 de Ludwig van Beethoven, que sentíem interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, que dirigia Günther Wand.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara les 5 cançons que formen el recull Rückert Lieder, 5 cançons sobre textos de Friedrich Rückert que Gustav Mahler va compondre l'any 1901. En sentim la versió d'Anne Sophie von Otter, mezzosoprano, al costat de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya, sota la direcció de John Elliott Gardiner. És un enregistrament del gener del 1993.

0: Hem sentit les cinc cançons que formen el recull Rückert Lieder, que Gustav Mahler va compondre l'any 1901 sobre textos de Friedrich Rückert. Ens acompanyaven Anne-Sophie von Otter, mezzosoprano, i els membres de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Nord d'Alemanya sota la direcció de John Elliott Gardiner, un enregistrament de l'any 1993.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

Durant els següents minuts aquí a Catalunya Música us acompanyarem amb el concert per a violoncel i orquestra Opus 22 de Samuel Barber. Anne Gastinel, el violoncel i l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigits per Justin Brown, en són els intèrprets.

0: Era el concert per a violoncel i orquestra Opus 22 de Samuel Barber que sentíem en la versió de la violoncel·lista Anne Gastinel i de l'Orquestra Simfònica de la ciutat de Birmingham, dirigits per Justin Brown.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el quartet de corda número 2 en la menor opus 13 que Félix Mendelssohn va compondre l'any 1827. Ens acompanya el quartet Heroica.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Sentirem a continuació el concert per a piano i orquestra número 1, concert en mi bemoll major catalogat amb el número 124 de Franz Liszt. És Christian Zimmermann que l'interpreta al piano, acompanyat de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Sei Ozawa.

Era la versió del pianista Christian Zimmermann amb l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigits per Seiji Ozawa, del concert per a piano i orquestra número 1, en mi bemoll major, catalogat amb el número 124 de Franz Liszt.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: De Gianfrancesco Malipiero podrem sentir a continuació la sinfonia In un tempo, interpretada per l'Orquestra Simfònica de Moscou, sota la direcció d'Antonio de Almeida.

0: L'Orquestra Simfònica de Moscou, dirigida per Antonio de Almeida, ens oferia la sinfonia In un tempo de Gianfrancesco Malipiero.
1: Catalunya Música.

0: Dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.
1: Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bertroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

A Catalunya Música sentirem a continuació La Vals, aquest poema coreogràfic per a orquestra que va compondre Maurice Ravel. L'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit, n'interpreta la versió que sentim avui.

0: Fins aquí la vals, el poema coreogràfic per a orquestra de Maurice Ravel, que sentíem en la versió de l'Orquestra Simfònica de Montreal, dirigida per Charles Dutoit.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua ara amb un dels Tonos Humanos del Manuscrito de Guerra, un recull que es conserva a la Biblioteca General de la Universitat de Santiago de Compostela. És un manuscrit anònim i que data de la segona meitat del segle XVII. El tenor Juan Sancho, amb l'ensemble Ars Atlàntica que dirigeix Manuel Vilas, ens ofereix el Tono Humano Frescos Arecillos.

0: Era el tono humano Frescos Arecillos del manuscrito de guerra d'autor anònim de la segona meitat del segle XVII que es conserva a la Biblioteca General de la Universitat de Santiago de Compostela. L'intèrpret era el tenor Juan Sancho i els membres de l'ensemble Ars Atlàntica que dirigia Manuel Vilas.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: El concert de Brandenburg número 3 en sol major, catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach, és el que sentirem tot seguit a la sintonia de Catalunya Música, interpretat per Le Concert des Nations, que dirigeix Jordi Savall.

0: Sentíem el so de Le Concert de Nation, la formació que dirigeix Jordi Savall i que interpretava el concert de Brandenburg número 3 en sol major catalogat amb el número 1048 de Johann Sebastian Bach.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Per continuar, hem escollit el madrigal Asciugate i begli occhi de Carlo Gesualdo en la versió dels membres del Concerto Italiano que dirigeix Rinaldo Alessandrini.

0: Acabem de sentir el madrigal Asciugate i Begli Occhi de Carlo Gesualdo en la versió dels membres del Concerto Italiano dirigits per Rinaldo Alessandrini.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Ara sentirem la música de Johann Sebastian Bach, el quart dels seus concerts de Brandenburg, concert en sol major catalogat amb el número 1049, és el que us oferim en la versió dels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner.

0: John Elliott Gardiner dirigia la versió que ara sentíem del concert de Brahms d'Hamburg número 4, concert en sol major de Johann Sebastian Bach, concert catalogat amb el número 1049. L'interpretaven els solistes barrocs anglesos.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit ens acompanyaran el contratenor Andrea Scholl i el pianista Tamar Halperin, que interpretaran el Lied, el jove al turó, Deutsch 702, de Franz Schubert.

Era el lied El jove al turó, Deutsch 702, de Franz Schubert, interpretat pel contratenor Andreas Scholl i el pianista Tamar Halperin.

0: Aquesta que sentíem és la rapsòdia per a saxo i orquestra de Claude Debussy, acabada i orquestrada pel seu deixeble Jean-Roger Ducasse. Alexandre Doisy al saxo i l'Orquestra Nacional de Lió, amb Yun Makel al capdavant, n'oferien aquesta interpretació.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Obertura. La playlist clàssica Cobra el matí a Catalunya Música.
2: Tot seguit centrem el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509 d'Antonio Vivaldi, interpretat pels violinistes Dimitri Sinkovetsky i Ricardo Minasi, amb Il Pomodoro.

0: Els violinistes Dmitri Sitkovetsky i Ricardo Minasi amb el Pomodoro han interpretat el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509, d'Antonio Vivaldi.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

0: El pianista Maurizio Pollini interpretava la polonesa per a piano en fa sostingut menor, opus 44, de Frédéric Chopin.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: La nostra selecció continua amb un dels motets de Giovanni Gabrieli. Centrem el cor ex-càtedra i His Majesty's Sackbuts and Cornets amb el concerto Palatino, sota direcció de Jeffrey Skidmore, interpretant el motet Omnes Gentes Plaudite Manibus.

0: Era el motet Omnes gentes plaudite manibus de Giovanni Gabrieli, que han interpretat el Cor Ex Cathedra, His Majesty's Sackbuts and Cornets i el Concerto Palatino, tots dirigits per Jeffrey Skidmore.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La música que ara mateix us proposem de sentir és de Jan Sibelius. El Vals Trist és el seu opus 44, número 1. És una de les peces de la música incidental Kuolema, la mort, música per a l'obra dramàtica d'Arvid Jenfeld. L'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Pehlivanian, interpreta aquesta versió que ara sentim de la música de Sibelius.

0: Aquest era el Vals Trist, l'opus 44, número 1 de Jean Sibelius, i en sentíem la versió de l'Orquestra Filarmònica de Monte Carlo, dirigida per Georg Paglivanian.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuem amb les 5 cançons per a cor d'homes, opus 41, de Johannes Brahms, en la versió de la secció masculina del cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, que dirigeix Günther Jena.

0: Hem sentit les 5 cançons, opus 41 per Cor d'Homes, de Johannes Brahms, en la versió de la secció masculina del Cor de la Ràdio del Nord d'Alemanya, dirigida per Günter Jena.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.

0: Bon dia, són les 9, avui és dilluns 6 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Bon dia a tothom. Us saludem des de l'estudi 14, l'estudi de Catalunya Música, per celebrar amb tots vosaltres l'arribada de l'estiu.
0: D'aquesta manera arrenca la versió estiuenca de Tots els matins del món, que us acompanyarà durant aquest mes per explicar-vos què ens proposen els festivals que omplen de música aquest país.
2: Serà un programa coral, amb les veus dels companys de la redacció de Catalunya Música i amb molts convidats que compartiran amb nosaltres i també amb vosaltres els seus projectes i les seves propostes estiuenques.
0: En el programa d'avui, a l'ombra del Lledoner, hi trobarem les recomanacions musicals del Raimon Colomer.
2: Joan Vives ens portarà la seva particular La Vivespèdia.
0: Montse Aguilera ens presentarà el concert del dia de Catalunya Música.
2: Olga Cardús ens descobrirà les perles de la pròxima temporada.
0: I a partir de les 10 us presentarem el Festival Internacional Pau Casals, que coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic del Vendrell.
2: I acabarem amb la primera de les trobades íntimes de Victòria Palma. Vejam amb qui es trobarà avui.
0: Benvinguts a Tots els matins del món, versió estiu.
2: Comencem.
0: I amb aquesta calor tots busquem una mica d'ombra. Nosaltres l'hem trobada sota un lledoner que creix al mig de l'estudi 14 de Catalunya Música. I sota les seves grans branques sempre hi ha una història, una partitura, una música i moltes notes escrites que esperen que les descobrim. I nosaltres sabem, del cert, qui ens les escriu.
1: Benvinguts a l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.

0: I la primera nota que hem trobat sota el nostre lladoner diu: és relativament freqüent el cas del solista que abandona l'instrument després d'una carrera exitosa i es posa a dirigir l'orquestra.
1: I és molt més rar, en canvi, el cas de l'intèrpret que assumeix la direcció de l'orquestra sense renunciar al seu paper de solista, com si es dediqués a dues feines diferents al mateix temps.
0: Més enllà de la demostració d'unes facultats musicals d'altíssim nivell i certament a l'abast de ben pocs, aquesta és també una manera de recuperar una pràctica habitual al segle XVIII que Mozart i Beethoven, entre altres, van practicar des dels seus instruments.
1: L'extraordinari violinista grec Leonidas Kavakos, a qui no fa gaire mesos vam poder veure a l'auditori, toca el violí i dirigeix l'orquestra en aquest enregistrament del primer moviment del concert per violí i orquestra número 1 de Mozart.

0: Leonidas Kavakos al violí i a la direcció de la Salzburg Camerata, que ens ha interpretat el primer moviment del concert per a violí i orquestra de Mozart. I ara, la segona nota que hem trobat a l'ombra del lledoner.
1: Doncs, Xavier, la segona nota que hem trobat, que ens ha escrit el Raimon, diu: no cal anar per a sempre als grans noms i obres molt conegudes quan parlem del patrimoni musical català. Hi ha compositors que han escrit música profundament vinculada al territori i a les seves tradicions i que, més enllà de l'àmbit local on s'ha mogut, són encara molt desconeguts a la resta del país.
0: És el cas del cerverí Jesús Maria Quintana, autor de l'oratori Crist, Misteri de Passió, estretament relacionat amb la Passió de Cervera.
1: L'enregistrament d'aquest fragment, l'enterrament de Llatza, posa en relleu, a més, la feina de l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida, dirigida en aquesta ocasió per Alfons Reverter.
0: Quin privilegi per a un poble, per a una ciutat i també per a un territori disposar d'una formació simfònica estable d'aquest nivell.

Era l'enterrament de Llàtzer, fragment de l'oratori Crist, misteri de passió de Jesús Maria Quintana, amb l'Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida i la direcció d'Alfons Reverter. I dit això, entra la tercera i última música que trobem avui a l'ombra del Lledoner.

0: La tercera nota ens diu: entre el 1706 i el 1710, el jove Händel va viure una etapa decisiva a Itàlia. Tot just tenia 20 anys, però va absorbir amb una facilitat extraordinària l'estil dels grans mestres italians i va escriure algunes de les seves primeres obres mestres. L'oratori La Resurrecció, estrenat a Roma el 1708, n'és una bona mostra.
1: A l'àrea Cosi la Tortorella, Sant Joan compara la fidelitat de la tórtora, que mai no oblida la seva parella, amb la confiança inalterable en el missatge de Crist. És una música d'una gran serenitat que explica fins a quin punt Händel ja dominava l'art d'unir expressivitat i elegància.

0: Quina nota i quina música tan fantàstiques! Era Georg Friedrich Händel amb Cosilla Tortorella, l'àrea de la primera part de l'oratori La Resurrecció, que ens ha interpretat Rolando Villazón.
1: Ho sabies, això de les tortures, que eren tan fidels?
0: La veritat és que no.
1: Ara li preguntarem la persona que tenim aquí asseguda si ell ho sabia, perquè a més anava cantant la melodia.
0: Exacte.
1: Ara li preguntarem.
0: I res millor, com diu Rosa, que aquesta peça barroca per donar la benvinguda a la primera secció del programa.
2: La Vivaspèdia, amb Joan Vives.
0: En efecte, a la versió estival de Tots els matins del món, obrim la primera de les seccions que ens acompanyarà durant tot aquest mes de juliol. L'hem titulat La Vivaspèdia, i amb aquest nom queda clar que ens la porta el nostre company Joan Vives. Bon dia, Joan.
3: Hola, bon dia, Rosa,
1: bon dia,
3: Xavier. Content? La veritat és que tinc una sensació estranya, perquè fa un any que no entrava en aquest estudi per fer Tots els matins del món, i ara torno de convidat.
1: De convidat.
3: I a més fent una secció que em veu molt de gust. Això sí, serà una secció, diguem, que ens acompanyarà només durant el mes de juliol.
0: Exacte.
1: Hem titulat aquesta secció La Vivaspèdia, perquè volem que cada dia en Joan Vives, a partir d'ara mateix i durant més o menys un quart d'hora, ens parlis d'alguns conceptes musicals i interpretatius interessants, agrupats en forma, normalment farem en forma de binomi.
3: Sí, allò blanc o negre, saps?
1: Blanc o negre.
3: Sí, o a dalt a baix, no? Però amb música. Intentarem buscar una manera propera d'explicar-ho, i bueno, ja sabeu que jo soc flautista,
1: sí.
3: Inevitablement sortirà la part més, diguem, pragmàtica de la interpretació. Ara deies de La Resurrecció, per exemple, de la tortura. Jo de tortures no en tinc ni idea, però aquesta àrea és molt bonica.
1: És molt bonica.
3: La secció lenta està escrita a ritme de siciliana.
1: Sí.
3: És el segon oratori de Händel, La Resurrecció. Però vaja, avui el que farem serà doncs proposar i compartir amb tots vosaltres i amb els oients aquesta paideia a l'ús. Ja sabeu, enciclopèdia, logopèdia, Viquipèdia, i aquesta serà de proximitat.
1: Quilòmetre zero, diguéssim.
3: Sí, de quilòmetre zero, Vivaspèdia.
0: I quina has triat per avui?
3: Mira, començarem pel començament, Xavier, perquè en aquests casos sempre... Què és el primer que t'ensenyen quan vas a fer llenguatge musical? Les notes musicals, que és, en definitiva, l'abecedari de la música. I suposo que ja sabeu, els oients, que hi ha dues maneres, vosaltres dos ja sí que, ho sabeu, que dos maneres de fer l'escala musical. Diguem l'antiga i la moderna. Llavors, per tant, si us sembla, començarem per l'antiga, i ho farem d'una manera, diguem-ne, simpàtica, a partir d'una cantata per baríton, corda i baix continu que la va escriure un compositor barroc alemany que es deia Christoph Ludwig Fehre. Es titulava Der Schulmeister, que vol dir el mestre d'escola. I aquesta cantata es va interpretar el juliol de 1751 per celebrar el 50 aniversari de l'oncle del compositor, que havia estat el seu mestre de música. I ara assistirem a una classe alemanya de conservatori d'escola de música on ens ensenyen a cantar les notes. Sí.

0: Hem sentit la versió del baix baríton Fernand Koenig amb el cor de nens i l'orquestra de la cambra de Heidelberger d'aquesta cantata al mestre d'escola de Christoph Ludwig Fehre. En Joan estava aquí cantant, no ha volgut que baixéssim el micro. Explica'ns exactament què estava passant aquí dins.
1: No, un professor, der Schulmeister, un mestre, de música, sí, o mestre d'escola que està ensenyant música als nens, però aquí el divertit era una mica subtil. Primer ha començat cantant amb lletres, que és com canten els alemanys o els anglesos. De fet, no canten així normalment, simplement fan una síl·laba, la, la, la, la, la, la, la, i ja està.
0: I
1: en canvi, després afegeix, diu, però n'hi ha uns quants, i s'ha permès un qualificatiu que no el repetirem.
0: Un do, re, mi.
1: Que fan do, re, mi, fa, sol, diu,
0: home, uns quants
1: sí,
0: bastants,
1: sí,
0: no?
1: Sí, però no els alemanys.
0: No, els alemanys.
1: Llavors,
0: no.
1: Aquí està la gràcia d'aquesta cantata, que potser moltes persones la recordaran perquè durant molt temps es va atribuir a Telemann. Mm-hmm. Es deia que era el Schulmeister de Telemann, i ja sabeu que la musicologia mai no dorm, i que sempre estem allò, els que ens dediquem a la divulgació, si us plau, Xavier Rosa, vosaltres que ho enteneu tan bé, sempre estem patint perquè ens claven l'última notícia i ens desmunten a la parada. Bé, doncs, aquesta ara ja no hem de dir que és de Telemann, és de Fehre. I vet aquí que aquesta cantata, doncs, ens explica la diferència. I per què nosaltres diem do, re, mi, fa, sol, així?
0: Com és això?
1: Doncs bàsicament perquè hi va haver un monjo que va viure a principis del primer segle del segon mil·lenni, és a dir, a partir del 1000, de l'any 1000, concretament cap a l'any 1030, 1020, que va ser quan va fer, doncs, tota la seva activitat pedagògica, i justament a Itàlia, primer a la dia de Pomposa i després a Arezzo, a la Toscana, va desplegar un nou sistema d'ensenyament musical que, segons les cròniques, es veu que va tenir molt èxit, i va començar a ensenyar a cantar d'una altra manera. I llavors sembla que, suposo que de tant de sentir això que sentirem ara, es va inspirar.

0: Joan, aquest himne gregorià que l'ha interpretat l'Escola Gregoriana de Barcelona, dirigida per Ramon Moragues, què és exactament?
1: És un himne a Sant Joan, és un himne molt xulo. Hem de pensar que vaja, que el Guido d'Arezzo, en els seus monestirs on va treballar, a partir de l'any 1000, el cantarien. Mm. I aleshores, en un moment donat, creant aquest nou sistema de notació, va dir, doncs, agafaré la primera síl·laba de cadascun dels versos que acabeu de sentir. Suposo que molts ja l'havíeu pillat, aquesta idea. Comença dient, ut quean laxis resonare fibris mira gestorum famulituorum solve poluti labi reatum, i la firma de Sant Joan, o sigui, no la firma, sinó el nom de Sant Joan, S, de Sancte Ioannes, sabeu que la jota sí, en llatí es pronuncia ahí. I llavors Guido va dir, a partir d'ara cantarem les notes ut, re, mi, fa, sol, la, si. I això, doncs, vaja, va funcionar fins que ja cap al segle XVII un senyor que es deia Giovanni Battista Doni, ho heu pillat, eh? Doni, va decidir que l'ut era difícil de cantar perquè la consonant està al final. Mm. Clar, imagina que fem ut, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Ut, re, mi, fa, costa una mica.
2: I
1: llavors va canviar i va posar el do. Però no va dir que fos el seu cognom.
2: Bueno, però aquest home, mira.
1: Va fer una cosa encara més intel·ligent, que això se'n diu màrqueting, i va utilitzar la síl·laba do de Domine Deus, que vol dir Déu Nostre Senyor. Per tant, mm-hmm, poses a Déu al començament de l'escala musical.
0: I qui t'ho discuteix, això?
2: Ningú.
1: No, és que va ser així.
2: Canvia l'ut pel do.
1: A partir del segle XVII. I llavors, en el món catòlic, de cultura catòlica, doncs diem do, re, mi, fa, sol. Els francesos sí que encara fan servir l'ut, no per cantar, però sí per anomenar la tonalitat. Je vais jouer ses sonates pour la flûte en ut majeur. Seria aquesta la manera, no?
2: La utilització d'una escala musical ha estat un dels recursos melòdics, podríem dir, més simples usats des de sempre en la història de la música, no?
1: Sí, i tant. I trobem diversos exemples, però, bueno, pensant, he de reconèixer, Rosa, que he pensat més en Xavier que en tu. Hi ha un, per exemple, en el Rigoletto de Verdi, quan surt la Gilda, que és la filla del Rigoletto, pobreta, que és una noia jove, bona, senzilla, que té tot és cor. Llavors, Verdi diu, la descriuré tal com és. I quina és la manera de descriure una noia senzilla i polida amb una escala musical? En aquesta ocasió serà descendent. En lloc do, re, mi, fa, sol, la, si, do, començarem cap avall. Do, ti, ra, do, ta, ti, ta.

0: L'escala musical al revés.
1: Sí, descendent.
0: Preciós, preciós.
1: Sí, sí, sí.
2: Ara la sentíem interpretada per, permeteu-m'ho dir, per sí. Joan Sutherland, aquest petit fragment de l'ària Caro Nome, de Rigoletto, de l'acte primer. Digues, Rosa.
0: No, no, anava a dir, tenim alguna altra il·lustració, Joan, perquè estem...
1: Al límit.
0: Al límit de les nostres forces.
1: Sí,
0: del nostre temps, diguéssim.
1: M'acostuma a passar.
0: A veure.
1: Vet aquí, doncs, que us proposo acabar amb la més gran orquestració que s'ha fet mai a la història de la música, de l'escala musical. Tots ens l'hem après, no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
0: Sí, sí.
1: Aleshores, el senyor Richard Strauss, per començar el seu poema simfònic, Així va parlar Zaratustra, agafa l'escala musical i... aquí us la deixo i ens retrobem, si us sembla, demà, a cap a un quart de deu.
0: Sí, sí, sí.
2: Exactament.
0: Sí.
1: Us deixo repassant l'escala. Mireu que xulo.
0: A veure.

0: No som a l'espai, no som a l'espai. Som tocant de peus a terra. Exactament, passa un minut de 10:15 i una nova secció al programa Tots els matins del món, versió estiu.
1: El concert del dia, amb Montse Aguilera.
0: La Montse Aguilera, que la tenim aquí. Bon dia, Montse.
2: Hola, molt bon dia.
0: La Montse i l'Eulàlia Benito, segurament que les heu sentides a la programació de Catalunya Música, ens presenten cada dia, al matí, a la tarda i al vespre, a l'espai, al concert, una selecció dels millors concerts enregistrats per les ràdios públiques d'Europa, a les grans sales i amb les seves prestigioses orquestres.
3: I durant tot aquest mes de juliol us farem un petit tast d'un dels concerts del dia que emetrà Catalunya Música. Serà en aquest cas el concert preferit de la Montse Aguilera per avui. Ens recomanaràs, Montse, un concert, però això, esclar, no vol dir que els altres concerts que emetrem avui per Catalunya Música no t'agradin. Simplement vol dir que aquest té alguna cosa que dius, ai, aquest concert és especial.
0: I, Montse, avui és una gravació de la ràdio del centre d'Alemanya que es va fer al Gewandhaus de Leipzig.
3: Quin concert, Montse, sentirem i quan el podem sentir?
2: Doncs mira, a partir de les 11 del matí, música fantàstica d'un home de complexió molt menuda, però per qui sento una admiració grandíssima. I m'agradaria poder contagiar amb aquests minuts aquesta admiració per Antonín Dvořák i una obra que s'interpreta molt poc sovint. I per tant és una ocasió de conèixer-la, es titula La núvia de l'espectre, i és una obra que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi amb la Unió Europea de Radiodifusió, perquè a Catalunya Música hi som, a la Unió Europea de Radiodifusió, a la UER des del 2009.

0: Montse, la música de fons a l'obertura i el títol, aquest títol, l'espectre de la núvia, fan pensar que l'obra explicarà alguna cosa inquietant, potser fins i tot terrorífica. Qui sona aquesta núvia i aquest espectre i què els passa?
1: Doncs tens raó, que tot això és com una mica un tema una mica macabre, no?, en el qual es basa Antonín Dvořák, que és una balada romàntica, diguem, entre cometes de terror, i és la història entre una noia i el seu estimat mort, que torna del més enllà. Sí, sí. I se la vol endur amb ell. Per tant, som dins d'un ambient així fosc, de nit, cementiris, tombes, la noia resa perquè el promès torni i apareix, però apareix mort i la reclama com la seva esposa morta. I tot això doncs relliga amb aquells relats romàntics, plens de boira, plens de tombes, ens fa pensar, per exemple, en Chateaubriand, tota aquesta gent. I, de fet, Dvořák, que en aquesta obra fa com una mena de síntesi, no?, entre la forta tradició europea i el llegat propi txec. I tot això és fruit d'una comanda anglesa. És d'una comanda del Festival de Música Coral de Birmingham. Això passava l'any 1885. Va tenir molt èxit, aquesta obra. I Dvořák mateix va anar a dirigir-la. I tot això era abans de marxar als Estats Units.
2: Perquè, solta una cosa, quina relació va tenir realment Dvořák amb el Regne Unit? Perquè diuen que no li agradava gaire sortir de Praga i d'aquells anys que va anar als Estats Units no va marxar mai. Això és així?
1: Mira, aquesta pregunta és molt bonica perquè no es tractaria tant de veure la relació amb el Regne Unit, sinó la relació amb Praga, no? La relació amb la seva ciutat, de la qual no volia marxar de cap manera. Perquè, per exemple, hi ha l'amistat amb Johannes Brahms, i Johannes Brahms, que estava instal·lat a Viena i que havia marxat d'Alemanya, que havia anat d'Hamburg a Viena, i allí s'havia fet un nom, li deia, fes el favor de venir. No t'estiguis de comèdies, vine aquí a la capital, no t'estiguis a la perifèria, estem en un context diferent, no? I Praga quedava com a la perifèria.
2: Més allunyada, clar.
1: Exacte. Sí. I ell no volia renunciar a la seva Praga, no volia renunciar a la seva llengua, al txec, no volia renunciar a res que ell sentia propi. Ara bé, els anglesos el van començar a convidar i ell només penso que són 9 anys, i va anar 9 vegades.
2: Déu-n'hi-do.
1: I per tant la relació va ser molt intensa i això li va ser el trampolí per anar als Estats Units, perquè és aquell moment, finals del segle XIX, que és com si, entre cometes, els pares anglesos amb els fills americans tenen una gran relació, no? Sí. I per tant és com que la recomanació a Amèrica de Dvořák va venir d'aquesta relació anglesa. Si voleu, posem un altre fragment de música coral i continuem abundant amb
2: això. I tant que sí.

0: Doncs ens deies que clar, Dvořák era molt fidel al seu país, que li costava molt marxar, però aquesta relació que va mantenir amb Anglaterra, d'on va venir i com es va desenvolupar?
1: Va venir, sobretot, d'un festival molt famós de música coral que es feia des dels anys 60 del segle XVIII a Birmingham, que és una ciutat que a dia d'avui potser no ens ho suggereix, això, no? De la música coral, però, en canvi, aquest festival demanava moltíssimes comandes a molts compositors del moment, reunia molts intèrprets a l'escenari per a interpretar aquestes estrenes i, per exemple, hem de pensar que Mendelssohn és on va estrenar l'Elies i després, més tard, al segle XX, Elgar, doncs, hi va estrenar el Somni de Gerontius o The Music Makers. És a dir, que Birmingham era com la capital de l'oratori romàntic. I Dvořák hi apareix, i Dvořák hi triomfa, i com que això que dèiem d'aquesta relació entre Anglaterra i els Estats Units,
2: que es va fer,
1: que això queda tan explícit amb aquella novel·la tan preciosa, deixeu-m'ho dir, de l'Edith Wharton, L'edat de la innocència. Allà queda molt clar, no?, com els pares anglesos continuen sent una influència per aquells americans.
0: Els tutors, no?
1: Exacte, una mica els tutors. I és ben bé l'època en què passa tot això i en què Dvořák desembarca a Anglaterra i a partir d'aquí, finalment, sí, doncs va parar als Estats Units.
2: I escolta'm, Montse, d'on ve el text d'aquesta obra?
1: Uf, aquesta és una altra història perquè el text, que es comanda de Birmingham, ell el treu d'un text que era recollit per un poeta i etnògraf que es deia Karel Jaromír Erben. En sabrem alguna mica més de coses més endavant. I el títol en txec, no el pronunciaré, d'aquesta obra era Svatební kozile. Ho he fet, però segur que malament, eh? I es veu que això vol dir camisa de casament. I en francès es conserva aquest títol, però es diu chemise de noces, però l'anglès i l'alemany van preferir una traducció més evocadora i és des d'allí d'on amb nosaltres traduït la núvia de l'espectre. A partir de The Spectre's Bride i de Die Geisterbraut és d'on nosaltres, sense ser la traducció literal, n'hem tret aquesta versió, que és la que es va anunciar a la Gewandhaus de Leipzig.

0: Montse, ens citaves que l'autor del text és un poeta i etnògraf, no? que recollia la tradició oral txeca.
1: Sí, Karol Jaromír Erben, 1811-1870, recollia sistemàticament cançons, rondalles, llegendes, balades de tradició oral txeca, amb la idea que la cultura popular expressava l'ànima i la història d'un poble. I, en certa manera, a mi això em fa pensar en el que, posem quasi uns 60 anys després, va passar aquí a Catalunya, no? Que sota l'impuls de l'Orfeó Català i amb la direcció de Francesc Pujol i el mecenatge de Rafael Patxot, es va portar endavant l'obra del cançoner popular de Catalunya, amb les missions que es feien. Ells eren els missioners
2: per tots els pobles de Catalunya.
1: Exacte.
2: I tant.
1: Hi ha uns testimonis preciosos d'aquella època, unes fotografies meravelloses, i, per exemple, entre els missioners hi havia Higini Anglès, Joan Amades, Joan Tomàs, Baltasar Samper, Palmira Jaquetti...
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs tot aquest univers en què hi ha la idea que la tradició oral és essencial en la identitat nacional i fonamental per a la reconstrucció cultural d'un país, doncs tot això relliga bastant amb el que va fer Karol Jaromír Erben, que és l'autor del text d'aquesta obra de Dvořák, que sonarà avui als concerts a les 11.

0: Montse, ens queden dos minutets. Jo sí que voldria preguntar-te, però molt breument, sobre la llengua original, el text i les traduccions. Breu.
1: Doncs la traducció... Les traduccions corrien al segle XIX, de les obres que eren, per exemple, en txec. A Anglaterra s'interpretaven en anglès sovint i a tot el centre d'Europa s'interpretaven sovint en alemany. Ara aquesta tendència ha canviat i les versions que es puguin trobar d'aquesta obra, que avui als concerts a les 11 sentirem en alemany, està feta a la Gewandhaus de Leipzig, doncs s'acostuma a fer amb la llengua original, cosa que estic segura que li agradaria a Antonín Borges, perquè... A ell, per exemple, des de Viena se li demanava que traduís el seu nom, per exemple. Antonín per Anton en alemany. Carai. I aquí hi havia una discussió
0: constant,
1: inacabable, perquè ell no ho volia, ell es deia Antonín. Clar. I al final els va dir, escolteu, abrevieu-me A-N-T, punt. S'acaba la discussió. I fins i tot, una vegada, a Simrock, si tinc temps de dir-ho, li va dir... Alegrem-nos de poder dedicar el nostre treball a la bellesa de l'art i esperem que les nacions que representem i posseixen art mai no desapareguin, encara que siguin molt petites. Perdona'm aquestes paraules, però volia dir que un artista també té una pàtria en la qual ha de tenir fe i a la qual ha d'estimar.
0: Bravo.
1: Antonín Borges.
0: Bravo, bravo, bravo. Jo no sé, Xavier, si els oients de Catalunya Música avui es poden perdre a les 11 aquest concert.
2: Jo et dic que jo no me'l perdré. I en acabar el programa, és a dir, entrarà aquest concert, l'Espectre de la Núvia, que quin regal ens has fet, Montse Aguilera.
1: Moltes gràcies
0: dimecres,
1: a vosaltres.
0: Dimecres aquí,
1: dimecres tornem-hi, sí, sí.
0: Vinga.

0: Tres quarts de deu, continuem a Tots els matins del món, versió estiu.
1: Les perles musicals de la pròxima temporada, amb Olga Cardús.

0: Podem gaudir de la música de moltes maneres, no? Escoltant les nostres llistes musicals personals, a través, com no podia ser d'una altra manera, de la nostra emissora Catalunya Música, seguint els nostres intèrprets i orquestres predilectes a les plataformes i a les xarxes socials. Però nosaltres, a més de tots aquests mètodes, que en són molts, sempre us recomanarem que aneu a escoltar bona música i en directe.
1: I ens ho posen molt, molt fàcil les sales de concerts, equipaments i temporades de concert del nostre país, que any rere any treballen per oferir-nos unes programacions musicals d'alt nivell amb músics de prestigi del nostre país i d'arreu del món. Unes programacions que ens il·lusionen, ens permeten reviure les obres que més ens agraden i també apassionar-nos descobrint repertori nou.
0: I per això cada dilluns us proposarem descobrir quines perles musicals ens esperen de cara a la pròxima temporada als grans auditoris i a les sales de concerts de casa nostra. I això ho farem amb l'Olga Cardús. Bon dia, Olga.
2: Bon dia, Xavier i Rosa.
1: Bon dia. De fons ens està acompanyant la tercera sinfonia de Gustav Mahler i és per un motiu molt concret. I és que per obrir aquest joier de perles musicals que ens esperen el curs que ve, ens proposes, Olga, descobrir els dos millors concerts de la 43a edició de la temporada Ibercàmera. I aquesta colossal sinfonia i té molt a veure.
2: Exacte, Rosa. Ibercàmera és un referent de la vida musical de Barcelona i del nostre país i hem pogut parlar amb Josep Maria Prat, que n'és el director i fundador, perquè ens recomani quines són, al seu parer, les dues vetllades musicals imprescindibles i de més alt voltatge que no ens podem perdre. Val la pena recordar, Rosa, que el proper curs 2026-27, la temporada Ibercàmera ha programat 13 concerts en total, 3 dels quals són extraordinaris. Se celebraran entre l'octubre del 2026 al maig del 2027 a l'Auditori al Palau de la Música Catalana. Doncs el concert que Josep Maria Prat ha situat en primera posició és el que tindrà la participació de dos cors catalans de primera línia.
3: Primer concert que no ens podem perdre, sens dubte serà la tercera de Mahler, que farem el dijous 22 d'octubre a l'Auditori amb la Simfònica Düsseldorf i l'Adam Fischer. L'Adam Fischer és un dels més grans malarians vius. Amb ell ja hem fet la novena, hem fet la primera, hem fet la cinquena i ara farem la tercera, que és una sinfonia que fa gairebé 40 anys que no programàvem a Ibercàmera. Sinfonia enorme, que ens posarà 160 persones a l'escenari i una obra meravellosa, que tothom té ganes d'escoltar i de sentir. Això és importantíssim, perquè tant el cor Madrigal com el cor Vivaldi estaran preparats per la Mireia Barrera, que, a més, serà l'assistent, en aquest cas, del Fischer, per tota la gira, tots els cors. Però, bueno, la Mireia Barrera és una artista extraordinària que encara coneixem poc en el nostre país.
0: En efecte, la directora catalana Mireia Barrera compta amb una llarga experiència dirigint cors tant a dins com a fora del nostre país, Olga.
2: Sí, cors com el Cor Jove Nacional de Catalunya, la Capella de Música de Santa Maria del Mar, el Cor Madrigal, el Cor de l'Orquestra Ciutat de Granada, entre molts d'altres. És continuadora del llegat del mestre Manel Cabero, director i fundador del Cor Madrigal, i porta dirigint cors des dels 15 anys.
1: Doncs ja tenim la primera de les perles de la pròxima temporada Ibercàmera. I què ens recomana Josep Prat? Es tracta del concert inaugural d'Ibercàmera amb aquesta sinfonia número 3 de Mahler com a protagonista, que tindrà lloc el 22 d'octubre, apunteu-vos-ho tots, a l'Auditori.
2: Que estarà interpretada per la mezzosoprano escocesa Catriona Morrison com a solista, els cors Madrigal i Vivaldi, ara ho dèiem, i l'orquestra sinfònica Düsseldorf sota la batuta del director hongarès Adam Fischer. I bé, pel que fa a la tercera sinfonia, doncs val la pena recordar que és una de les obres que Mahler va compondre a la casa que es va fer construir a la vora del llac Ather, a Steinbach am Attersee, un municipi idíl·lic al sud-oest de l'estat de l'Alta Àustria, on el compositor doncs hi va passar diversos estius. I és que Mahler, a causa de les seves obligacions com a director musical, doncs no tenia temps per compondre més que els estius. I bé, doncs aquesta preciosa tercera sinfonia és una de les obres sorgides obres dels seus descansos d'estiueig.
1: Exactament, perquè Mahler la va escriure entre el 1895 i el 1896. Es va estrenar el 1902, però la va estar revisant i revisant fins al 1906. És una de les composicions més monumentals i de més bellesa del compositor austríac. Per això, qui l'escolta per primera vegada queda impressionat per la seva potència expressiva i la seva monumentalitat, i li queda gravada per sempre més a la memòria. D'aquí que s'hagi guanyat l'estima de tots els melòmens.
2: I tant que sí. A més, Rosa, doncs, necessita, recordem, uns efectius colossals, ho deia Josep Maria Prat, una orquestra amb més de 100 músics, un cor femení, un cor de nens i una veu solista. I el que la fa destacar, també, si em permeteu, doncs, és el seu contingut filosòfic i simbòlic per llogar la creació. I és que cadascun dels seus 6 moviments, Mahler va reflexionar sobre alguns aspectes de la nostra existència, i per això els va posar uns títols plenament descriptius, tot i que finalment els va suprimir. Si em permeteu, us els recordo.
1: I tant.
2: Pan espera, l'estiu desfila, allò que les flors al prat m'expliquen, allò que els animals al bosc m'expliquen, allò que l'home em diu, allò que els àngels m'expliquen i allò que l'amor em diu. En una entrevista que el compositor Fabià Sankowski va concedir fa uns dies, ara a finals de juny, al programa Assaig General de Catalunya Música, doncs Sankowski va dir que la música de Mahler travessa totes les emocions humanes. Josep Maria Prat també ens ha exposat què té d'especial aquest compositor.
3: Sota el meu punt de vista, és un compositor que té una condició molt especial, que és que, a més d'expressar aquestes emocions, admet diferents lectures d'aquestes mateixes emocions. Si pots escoltar la mateixa sinfonia, si escoltes la del Fischer o escoltes la del Bernstein, no tenen res a veure. I en canvi, les dos, jo crec que arriben al cor de Mahler, no?
0: Doncs no, hi ha res millor que rendir-se a la bellesa d'aquesta obra meravellosa que és la Sinfonia número 3 de Mahler, i ara en gaudirem, Olga, d'un fragment.
2: Sí, serà el 5è moviment, titulat El que em diuen els àngels, en la versió de la contralt Gerhild Romberg, la secció femenina del cor de la Ràdio de Baviera, el cor d'infants Cantemus i l'orquestra del Festival de Budapest, dirigida per Ivan Fischer, germà petit d'Adam Fischer.

Estàvem sentint un fragment del cinquè moviment de la Simfonia número 3 de Gustav Mahler, l'obra protagonista del concert inaugural de la 43a temporada Ibercàmera, el concert número 1 que no ens podem perdre, que ens ha recomanat Josep Maria Prat. Us recordem que tindrà lloc el 22 d'octubre a l'Auditori de Barcelona en part dels intèrprets catalans, perquè els protagonistes seran el Cor Vivaldi i el Cor Madrigal, amb la directora Mireia Barrera com a preparadora dels cors, amb la mezzosoprano escocesa de 40 anys, Catriona Morrison, com a solista, i l'Orquestra Simfònica de Düsseldorf sota la batuta del director hongarès Adam Fischer, germà gran d'Ivan Fischer, el director que dirigia aquesta versió.

0: I, Olga, el Josep Maria Prat també ens ha recomanat un segon concert que tampoc no ens podem perdre de la propera temporada d'Ibercàmera.
1: Exactament, Rosa. Doncs bé, tots els amants de Beethoven que ens estiguin escoltant segur que hauran reconegut l'obra que estem sentint de fons i que ens està donant doncs, una pista de quin és aquest segon concert imprescindible. Josep Maria Prat ens en dona tots els detalls, llapis i agenda a punt.
2: El segon concert que no ens podem perdre és el dia 5 d'abril, a l'Auditori també, a l'Orquestra Nacional d'Hongria, amb el Dezsö Ranki i el Martin Reina, que és el director. El Martin Reina és un director que ningú s'ha de perdre, perquè el tindrem molts anys amb nosaltres, és un veritable fenomen, que els seus just complerts 30 anys és el titular de l'Òpera de Budapest i el titular de la Filarmònica de Luxemburg, amb la que vindrà el 2028. És un dels grans talents a descobrir de la direcció Europa, al món actualment, i és un concert que crea un gran impacte. A més, el programa és preciós perquè a la primera part farem el cinquè de Beethoven amb el Ranki, un altre pianista hongarès, que va ser el que ens va introduir el Martin Reina, i que el Martin l'admira moltíssim, i la segona part, l'obra més emblemàtica del repertori hongarès, que és el concert per l'orquestra de Bartók, amb una versió que estic segur que serà memorable i que sorprendrà tothom.
3: Olga, ens apuntem aquests dos concerts a l'agenda de la pròxima temporada d'Ibercàmera. T'esperem de nou dilluns que ve, amb noves perles de la pròxima temporada.
1: Doncs exactament. Tindrem Víctor Mede, director de l'Auditori de Barcelona, que ens recomanarà les dues cites de música imperdibles de la propera temporada del seu equipament.
0: Dilluns que ve, a 11:15 del matí, l'Olga tornarà a ser aquí. Porta't bé, eh?
1: Oh, això ho faré, i tant que sí.
3: 9:45.
0: No, dos quarts de deu.
3: No passa
0: Ai, mare.
3: Res. No passa res. Som-hi.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken, i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. L'estiu també s'escolta. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: Passen 2 minuts de les 10 del matí i continuem.
0: Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Comença la segona hora de Tots els matins del món, versió estiu, en directe des de l'estudi 14 de Catalunya Música. I a partir d'ara?
3: Doncs a partir d'ara us presentarem la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals, que s'inaugura aquest divendres. El festival coincidirà, a més, amb la commemoració del 150è aniversari del naixement de Pau Casals, una efemèride que s'allargarà fins a l'octubre de l'any que ve amb diverses activitats culturals dedicades a la seva figura.
2: I acabarem el programa fent una de les trobades, la primera, la trobada íntima de la Victòria Palma.
3: Divendres que ve, tal com hem dit, arrenca la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals, que aquest any pren una rellevància especial perquè coincideix amb el 150è aniversari del naixement del cèlebre músic vendrellenc, gran referent internacional.
2: I del festival i de la figura de Pau Casals, com a violoncel·lista i pacifista, en volem parlar avui al primer programa de Tots els matins del món versió estiu, amb Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals i també comissari de l'any Pau Casals. Jordi, bon dia i benvingut.
4: Molt bon dia.
3: I també ens acompanya Santi Bargunyó, assessor musical de la Fundació Pau Casals. Bon dia, Santi.
5: Bon dia.

0: Jordi, si tinguessis ara mateix al davant algú que no hagués sentit parlar mai de Pau Casals, què li diries perquè es fes una idea de la importància de la seva figura com a músic i pacifista?
1: Que la seva música no només era un llenguatge artístic, sinó un mecanisme de relació, d'introspecció, amb el sentit de la vida, el paper de les persones i, a més, de construcció d'esperança.
2: Pau Casals és, sens dubte, un català universal, com Gaudí, com Miró. És l'home de la Iam Catalan a les Nacions Unides, el del cant dels ocells i el pessebre, el de la defensa de la pau i dels drets humans, violoncel·lista, director d'orquestra, compositor i humanista, una figura molt polièdrica, molt popular, però jo

0: tinc un cert dubte de... És prou coneguda, Santi Bargunyó?
1: Clar, és, jo diria que és conegut el personatge històric. El que no es té una idea prou acurada és sobre la dimensió musical i el llegat artístic que implica. És a dir, com afecta a la manera que entenem la tradició clàssica avui en dia. Està sota les línies, diguéssim, no? Però ho portem tots incorporats al que ens va portar.
2: Uh-huh. I Jordi, la commemoració de l'any Pau Casals amb motiu del 150è aniversari del seu naixement ajudarà segurament a conèixer millor la seva figura. Perquè fins al desembre de l'any que ve heu programat una setantena d'actes a més de 30 ciutats de tot el món, no? Que en recibiran tots els vessants del músic i pacifista i que conflueixen en dos, no? El de músic i el d'home de pau. I com es concretarà tot això?
3: Bé, ara seria... No tindríem temps de concretar, no 70. Exacte. Hi ha molts més aconteixements, i a més s'hi van sumant, perquè la commemoració de Casals, tot i que evidentment té un detonant, que és el 150 aniversari, i un nucli programador des de la Fundació, i un nucli impulsor amb la implicació de les principals institucions musicals del país i altres, s'està celebrant a fora. Abans comentàveu si era prou conegut el coneixement. A mi m'agrada sempre dir que Casals a Catalunya és molt popular. Però més enllà del Cant dels Ocells i més enllà de l'Aia McCatalan, doncs, de vegades, la majoria de persones, i no per culpa de ningú, doncs no transcendeixen. Per què va ser tan important Casals? Per què va triomfar? Més enllà del cello, sabem que Casals va ser un extraordinari director de referència internacional en el seu moment, un compositor que ja de petit havia fet coses. I el 2023 vam estrenar la Missa de Glòria, que va composar quan tenia 15 anys. En aquests moments, més de 15.000 persones ja han participat a les activitats dedicades a Casals. D'aquestes, unes 4.500 a països com Japó, Suècia, Argentina, Mèxic, París, França, els Estats Units... És a dir, hi ha una implicació i un reconeixement internacional que de vegades potser els catalans no en són prou conscients, no? I en aquest sentit, evidentment, el 150 aniversari és una gran oportunitat, per què? Per apropar-se no només al personatge, sinó a la persona. I en aquest sentit hi ha un recurs que penso que estaria molt bé, perquè és un exercici, una experiència que el públic, les persones que hi van, veritablement la valoren positivament, com a motivadora i reflexiva i de bellesa, que és visitar a casa seva, el que és el Museu Pau Casals. És una gran oportunitat i, evidentment, a través dels concerts, les exposicions que es faran, els processos participatius, els documentals que s'estan produint en aquests moments i moltes altres iniciatives presencials i digitals, és una gran oportunitat per anar una mica més enllà dels tòpics coneguts del mestre, no?
0: I tant.
1: Hi ha un aspecte de Casals que no es coneix gaire, que és que realment a principis del segle XX estava fent gires com avui pensaríem que les fa Daniel Barenboim o Lang Lang. És a dir, que en aquell moment, que no existia ni el circuit de l'aviació modern, ja era un superestrella internacional, no? A Estats Units, a tot el món. I que això realment, sempre veiem l'escultura de Pau Casals a les places i als pobles, no? I no ens fem a la idea realment de l'impacte que tenia en un moment que les coses no eren com ara, no? La vida moderna.

0: El Festival de Música, el Festival Internacional de Música Pau Casals enguany porta el lema "Celebrem el violoncel". Jordi, això és tot una declaració d'intencions, no?
1: Sí, però és que hi ha moltes conjuncions que ho justifiquen. Aquest festival, que té una trajectòria interessant i va ser impulsat per l'Associació Musical Pau Casals i després, evidentment, ja en l'època democràtica, el lideratge i la gestió de l'Ajuntament del Vendrell, aquest festival que tenia i que té el seu auditori davant del Museu Pau Casals, la Vila Casals, la casa del mestre, que tenia la platja de Sant Salvador, ja fa uns anys, des del 2017, amb la implicació i passió i coneixement de Bernat Mellat, va fer un salt qualitatiu. Mm. Ja no es tracta de programar bons músics o bones obres, sinó és el relat el que defineix i justifica quins músics i quines obres. Mm. Per tant, aquest relat que enguany es dedica, evidentment, a aquest tema, el cello, té molts motius. En primer lloc, evidentment, com ja s'ha comentat, Casals va triomfar com a cellista, tot i que ja era un músic total, i se sentia angoixat perquè tenia poc temps per composar i per dirigir l'orquestra, que per ell era el gran instrument. I, per tant, aquest és un primer motiu. El triomf internacional de Casals el novembre de 1899 va venir de la mà del violoncel, el seu gran estimat amic, el violoncel. Però, a part d'això, hi ha l'oportunitat del 150, que és això d'apropar la gent a través dels seus concerts, i el festival és una magnífica ocasió per acostar-se a Casals. Però, a més, també coincideix amb un altre fet important. Fa 3 setmanes ens rebia la reina de Bèlgica, justament perquè vam signar un acord, seguint la voluntat del mestre, en virtut del qual el seu cello Mateo Oberfiller de 1733, que Casals va donar a la Fundació per mantenir-lo viu i per fer el que el mestre volia, que era donar impuls a joves violoncel·listes, serà tocat pel guanyador d'una de les convocatòries més rellevants a nivell internacional, que és el Queen Elizabeth Competition, que justament també se celebra els 150 anys de la reina Elizabet, gran amiga i amb connexions musicals importantíssimes amb Casals.
0: Permetem, explica la relació de Casals amb la reina Elizabet de Bèlgica.
1: Bé, és una relació, jo diria que triple. En primer lloc, la reina Elizabet de Bèlgica, que enguany compliria 150 anys com Casals, va tenir una implicació extraordinària amb els efectes devastadors de la Primera Guerra Mundial. Es va dedicar a ajudar a la gent. Era una persona amb una complicitat humanitària extraordinària. Aquesta ja era també una primera connexió amb Casals. Però a part d'això, tocava el violí, era una apassionada de la música i va visitar moltíssimes vegades aquell poblet perdut que hi havia a l'altra banda del Canigó, que hi ha, que és Prada de Conflent, 9.000 habitants en aquella època, sense transport públic, perquè parlar amb el mestre, compartir amb el mestre temes musicals, eren una experiència que ella valorava molt, de la mateixa forma que llavors va anar en moltes ocasions a Puerto Rico. Per tant, aquesta segona connexió estrictament musical. I la tercera, que segurament, evidentment nosaltres no l'hem conegut, però pel que es diu, era una persona senzilla. Casals va arribar a tenir una agenda importantíssima de reis, reines, caps d'estat, però en canvi una persona molt modesta, molt propera, que va connectar molt amb la reina Elizabet. Aquests són 3 ingredients, 3 conjuncions que enmarquen també aquest acord amb el Queen Elizabeth Competition.
2: Doncs, si us sembla, Jordi Santi, comencem a repassar el cartell del 45è Festival Internacional de Música Pau Casals, que té lloc en diferents escenaris ubicats al Vendrell.

0: El festival començarà a l'Auditori, que porta el nom del mestre, amb un concert del violoncel·lista alemany Daniel Miller-Schott al costat de la pianista Annika Treuler i la violinista Noa Bilschut. Aquest concert comença amb la suite número 1 de Bach, una peça molt especial, no?, per a Pau Casals.
1: Sí, Casals, de fet, quan va trobar el primer any que va arribar a Barcelona a fer els seus estudis, després d'haver començat el Vendrell, en una llibreria de Vell, al carrer Ample, va trobar una suite i va dedicar 12 anys a estudiar-les abans de decidir-se a tocar-les en públic.
0: 12 anys?
1: 12 anys, sí. I en aquest període de 12 anys ell ja havia triomfat. Però, en canvi, això dona també un element de referència de la seva personalitat, un home treballador, sistemàtic, molt exigent, amb si mateix, també. I llavors, evidentment, el seu triomf ve de la mà. No només el seu virtuosisme i la seva innovació interpretativa, l'arqueig, la digitació, sobretot el seu sentit de lectura de la música, d'interpretació de la música, i, evidentment, posant en valor el que eren uns exercicis mecànics que no s'interpretaven, i ell va donar la categoria d'obres de concert. No? Clar, el seu triomf va ser extraordinari.
0: Perquè ara has comentat una cosa que crec que m'agradaria que els oients sabessin. Aquesta nova manera de tocar el cello amb l'arqueig, com ho explicaries? És a dir, quina innovació va portar ell a l'hora de tocar l'instrument?
1: Bueno, per donar-li més expressivitat, vull dir, el que va fer és alliberar el moviment dels braços, perquè sí. No tothom, però hi havia alumnes que estudiaven, segons les indicacions dels mestres, aguantant uns llibres amb els braços, per mantenir una posició excessivament ariàtica. Mm. Ell això ho allibera, i aquest arqueig permet una expressivitat extraordinària que, unida al seu talent i la tècnica de digitació i el seu sentit musical, van ser extraordinaris, no?
2: Santi, sí. Anava a preguntar-li pel dia 11 i 12 de juliol. Podríem destacar, per una banda, un programa on trobem música de compositores, i per l'altra podríem parlar del talent jove, perquè tenim els alumnes de l'Escola Municipal Pau Casals.
3: Sí, perdona, jo afegiré un aspecte més de la pregunta anterior, que m'he quedat amb ganes.
0: Digues, Santi.
3: Que és que es parla també de la qüestió tècnica de Pau Casals, però hi ha una qüestió molt important, que és la semàntica musical, no? Que el fet de que agafi uns exercicis, o com es considerava en aquell moment, i que ell sigui capaç d'extreure la narrativa musical que hi havia darrere, no? I és la clau per mi per entendre què va portar Pau Casals. Aquest sentit de la lectura, de la partitura, és com extreure el significat musical, que no té a veure simplement amb l'expressivitat, perquè ell, de fet, feia unes interpretacions molt poc romantitzades de la música de Bach. Era una persona sòbria en un sentit expressiu. Però, en canvi, es pot entendre el fraseig sempre cap a on va, quins són els punts d'arribada, quina funció estructural fa la seva interpretació en cada passatge, no? I això és molt, molt important.
2: I ara tornem a la nostra programació. Dia 11 i dia 12. A veure, Sheku Kanen Mason.
3: Sí,
2: a veure, explica'ns.
3: Aquest concert s'ha hagut de cancel·lar.
2: Home,
3: sí.
2: Carai.
3: Sí, sí, a causa de...
0: Ostres.
3: Sí,
2: què ha passat?
3: D'una lesió del violoncel·lista. Esperem poder comptar amb ell més endavant, perquè és un cel·lista extraordinari. Però finalment, el dia 11, contarem amb Edgar Moreau, violoncel, i David Kaduch, el piano, i tocaran la sonata per violoncel de Rachmaninoff, que és una sonata que va tocar Pau Casals amb Rachmaninoff al piano, justament. I per tant, és una connexió bonica amb l'obra. I de fet, és particularment bonica perquè ell va tocar poquíssim repertori rus. Sempre es decantava pels clàssics germànics, i en canvi aquí va tenir una connexió directa, que és tocar amb el compositor.
2: Aquest seria un altre tema, de vegades, i que es parla poc, les lesions dels músics, no? I sobretot músics d'instruments de corda, però aquest seria un altre tema. A veure, això seria el dia 11 i el dia 12. El dia 12 tenim la part, diguéssim, el talent jove.
3: Sí, aquí es compta, sempre hi ha el projecte inspirat en Marlboro, diguéssim, que és el... Pau Casals va tenir una vinculació molt forta amb el Festival Marlboro d'Estats Units, que per ell era un lloc sagrat on es tancaven per assajar i aprofundir en les obres, en grans obres de repertori, principalment simfònic, però també de cambra. I feien concerts, diguéssim, sense el taxímetre de la sala de concert i d'aquestes condicions més mercantilistes que existeixen, no? Malauradament. I convocava molts joves per treballar conjuntament amb sèniors, diguéssim, amb músics consagrats de l'època, no? I aquí el Bernard Mellat, des de fa molts anys, també ha engegat un projecte inspirat en el projecte Malboro, en el qual es posa joves conjuntament amb solistes que tenen una vinculació amb el festival i que ofereixen concerts a cambra durant tot el festival.
2: Molt bé.

0: Al festival, us sentim ara de fons, també hi ha la presència de l'orgue, en aquest cas de l'orgue de l'Església del Vendrell, no? que remet al despertar musical de Pau Casals.
1: Efectivament, amb una església barroca maquíssima i amb dos millors orgues que hi ha en aquests moments en el país per descomptat i que ha estat, diguem-ne, restaurat. El propi Casals hi va intervenir, hi ha l'associació musical Amics de l'Orgue, que en tenen una cura extraordinària i forma part també d'aquesta diversificació de la programació, no només en conceptualment, sinó en espais.
0: El despertar que dèiem, no? Vull dir, perquè l'aprenentatge de musical de Pau Casals li ve de família.
1: Sí, el seu pare era l'organista que tenia la plaça al Vendrell i Casals volia, tocava l'orgue. Quan arribis als pedals et deixaré. Doncs, a l'acabar poder va començar a tocar l'orgue del Vendrell, també.
0: Perquè ell va començar a estudiar amb 5 anys, pot ser, aprenentatge musical? O...
1: Bueno, ell jugava a dirigir els seus amiguets, el cor, i també a escriure partitures amb l'ajuda del pare, però de fet, diguem-ne, va ser quan tenia 11 anys que va donar l'empenta a la seva formació, no?

0: I a mi m'agradaria que parléssiu de dos músics que participaran en el festival. L'un és la Maria Elisabeth Hecker, que està interpretant ara aquesta sonata per violoncel i piano, i també m'agradaria que parléssiu del violoncel·lista hongarès Miklós Pereny.
1: Sí, Maria Elisabeth Hecker és una violoncel·lista extraordinària. Jo pocs cops he sentit violoncel·listes de la seva generació amb aquesta, no sé, sensibilitat, expressivitat, també precisió musical, ho té tot. I no és, per mi, no és prou coneguda. I en aquest cas presenta dos trios en piano, amb Dvořák, el famós Dunkey, i el trio en mi bemoll de major de Schubert, que és un clàssic dels clàssics. I justament crec que és significatiu perquè Pau Casals va tocar moltíssima música en formació de trio. Repassant totes les seves interpretacions, el seu històric, que és la formació de cambra predilecta de Pau Casals, inclús més que cello i piano, i que és una cosa sorprenent.
2: I l'hongarès?
1: I l'hongarès va ser l'últim deixeble de Pau Casals.
2: Perquè quina edat té ara
0: quina
2: mateix?
0: Quina edat deu tenir?
1: Vores 80, no? Jo no ho he mirat, perdoneu.
2: Però vull dir que perquè estem parlant d'una persona molt veterana, no?
1: Molt. Clar, és una llegenda viva, sí. I una també de les persones que queden que et poden transmetre directament el llegat.
0: I per ell deu ser un orgull, no?
3: Sí,
0: participar.
3: Toca meravellosament.
1: I toca increïblement.
3: A Kronberg, sí, és increïble.
1: I a part que l'ajuntem amb justament el Quatuor Hanson, que és de París, que són molt joves.
0: Molt joves, serà un contrast generacional,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Que són les trobades boniques, no? Aquest sentit de fer música de cambra, de trobar-se, de transmetre coneixement. I justament pues, presentaran un quintet de corda de Schubert, que va ser una obra important també dins del repertori de Casals en vida.

0: Seguim la nostra conversa amb Jordi Pardo, el director de la Fundació Pau Casals, i Santi Bargunyó, assessor musical de la Fundació, repassant el cartell d'aquest festival, d'aquest enorme i prestigiós festival Pau Casals, que aquest any també porta el violoncel·lista Truls Mörck el dia 16, però no només hi ha violoncels, no? També es compta, per exemple, amb la soprano porto-riquenya Natalia Santaliz, i que és Puerto Rico, punt essencial en la biografia de Pau Casals. Allà hi va néixer la seva mare, la seva esposa Marta, i en aquest concert la soprano estrenarà una obra encarregada per la Fundació Pau Casals. És així? Sí?
1: Sí, així és. Sí, sí, sí. A part, és un concert on es repliquen moltes interpretacions històriques que va fer Pau Casals amb Olga Iglesias a Puerto Rico, i que té la participació les connexions que en queden de Pau Casals a Puerto Rico.
2: El Festival Pau Casals, a més dels concerts pròpiament, ha reservat un espai per la projecció de material audiovisual al Museu Pau Casals. M'han dit que estem parlant fins i tot de tornar a veure Pau Casals dirigint?
1: Sí, això forma part d'un projecte de recuperació, projecte audiovisual, de recuperació de filmacions de Pau Casals dirigint i tocant a Puerto Rico, a l'exili, entre els anys 50 i 70. És un projecte que portem treballant el Bernard Mellat i jo mateix des de fa, sí, més o menys un any, i hem trobat perles increïbles de Pau Casals dirigint tot el repertori sinfònic, tocant grans clàssics de cambra. Tenim sobre uns 70-80 vídeos que s'estan restaurant.
2: Carai.
1: Sí. I estem ajuntant registraments d'àudio de molta qualitat que ràdios americanes i la Ràdio Nacional de Puerto Rico van fer durant el Festival Pablo Casals de Puerto Rico, a cada estiu, i filmacions que es van digitalitzar d'aquella manera als anys 90, dels quinescopis que quedaven en condicions,
2: sí, sí.
1: I que ara tenim en baixa resolució. Llavors estem restaurant les imatges amb molta cura, també estem col·laborant amb la Filmoteca de Catalunya per restaurar una part d'aquest llegat. I bueno, és molt laboriós, però el resultat és magnífic. Clar, hi ha moltes filmacions inèdites que s'estrenaran algunes durant aquest festival.
0: I d'on trobeu tot aquest material?
1: Clar.
0: Perquè això és una cerca, vaja, vull dir, no sé si tenen un exèrcit de gent allò buscant els arxius...
1: No, són molts anys. També la Núria Ballester, des de la direcció del museu. Ha estat recuperant molt material de la Marta Casals, que tenia a Washington, i també s'ha fet molta recerca. Hem anat a Puerto Rico fa uns mesos amb el Bernard a recuperar cintes de bobina oberta analògiques que s'havien perdut, que no sabia ni quantes existien ni en quines condicions estaven. Les hem portat aquí, les hem digitalitzat amb l'Enric Giné, les hem fet un procés de màstering també amb un enginyer de Warner Classics, que també estem preparant una caixa de 27 CDs en part d'aquest material. Vull dir, s'està fent molta feina de material inèdit que existeix.

0: I encara ens queden propostes per comentar del Festival Pau Casals, com per exemple el concert del dia 22, però en una altra seu, al Palau de la Música Catalana.
1: Sí, aquí comptarem amb el guanyador del prestigiós premi Queen Elizabeth, amb el violoncel de Pau Casals, Ettore Pagano, i amb l'orquestra del festival, sota la direcció des de la cadira d'Ange Beitas, violinista i directora, i presentaran el concert per violoncel en re major de Haydn, i una sinfonia de Mozart també. El dia abans es tocarà l'Auditori Pau Casals del Vendrell i l'endemà al Palau de la Música, i serà un concert molt especial, evidentment, perquè tot el festival està estructurat a partir de la idea de l'instrument del violoncel i culmina amb el violoncel de Pau Casals, com no podia ser d'una altra manera. I res, serà una cita molt especial. També he de dir que el concert d'inaugural i el de cloenda estan pràcticament exhaurits.
0: Ai.
2: Bueno, això és bona notícia.
0: Sí, és bona notícia, sí. Però els nostres oients que hi volen anar, què han de fer?
1: Que aprofitin ràpid. Espavilar-se. I que sobretot que encara queden entrades pels altres, que van creixent, i que els animo a que s'espavilin també.
0: Clar que sí.
1: Perquè a partir del segon concert encara tenim entrades. Però i sobretot també volia dir que hi ha un altre concert que no us podeu perdre, que els oients, que és el de Truls Mörck, el violoncel·lista, grandíssim violoncel·lista, amb Howard Gimse, que tocaran la sonata per violoncel de Grieg, entre d'altres, que Grieg va dedicar unes paraules meravelloses sobre Pau Casals. Deia que no interpretava música, la recreava, deia.
0: Carai, escolta.
2: Escolta'm, Jordi, ja per acabar, la Fundació té molts reptes de futur, no? Però ara mateix, quin és el principal repte que us heu plantejat?
3: Bé, justament connectar amb les noves generacions. N'hi ha molts. El repte financer, tot aquest volum de treball, perquè la Fundació, que té un equip molt petit, però molt compromès, amb la Núria Ballester com a directora del museu, que el museu no és la visita, és un projecte pedagògic de referència, és una programació estable també molt important. La Fundació gestiona una càtedra que UNESCO va reconèixer com a càtedra UNESCO, dedicada justament a impulsar la recerca sobre la dimensió musical de Casals i també la humanística. Gestiona el Guardó Internacional per a Joves Músics Menors de 22 anys i una programació estable d'activitats. Per tant, evidentment, la feina, aquesta programació en si mateixa és un repte important. Però el més important de tots és que Casals, que té una placa a més de 400 municipis a Catalunya, amb una plaça o un carrer, no sigui un nom estàtic, sigui un personatge de referència, un referent més conegut a nivell musical, i a més amb aquesta connexió que ell va fer des de la música amb els valors, i més en aquests temps que estem vivint.
0: Jordi Pardo, director de la Fundació Pau Casals i comissari de l'any Pau Casals, i Santi Bargunyó, assessor musical de la Fundació Pau Casals i violoncel·lista, que això no ens ho havies dit. Moltes gràcies per haver vingut en aquest primer programa, de Tots els Matins del Món, versió estiu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.

0: Són les 10:33 i continua Tots els matins del món, versió estiu.
1: A l'ombra del Lledoner, amb Raimon Colomer.
2: Tornem a estar sota l'ombra del Lledoner amb les notes que ens ha deixat en Raimon.
0: I sort d'això, perquè fa una calor espantosa.
2: Exacte. Estem a recer i en Raimon, en aquesta primera nota d'aquest segon bloc de la selecció musical, ens diu: hi ha compositors que impressionen pel seu geni i d'altres que sedueixen per la seva delicadesa.
0: Reinaldo Hahn pertany, sens dubte, a aquest segon grup. Les seves melodies tenen una elegància natural i una sensibilitat gairebé confidencial. L'Enamorada n'és un magnífic exemple i encara guanya una nova dimensió amb la veu de Victòria dels Àngels.
2: Poques sopranos han sabut cantar la intimitat amb tanta senzillesa, sense artificis, amb una dicció exquisida i aquella manera tan seva de convertir cada frase en una emoció compartida.

Era l'enamorada, cançó de Reinaldo Hahn, orquestració de Douglas Camley, amb Victòria dels Àngels, soprano i l'Orquestra Simfònica de Londres. La direcció era de Rafael Friedberg de Burgos.

0: Antoni Borja, que sembla un pèl protagonista
1: avui sí,
0: en el primer
1: triple,
0: programa.
1: I tant.
0: Tenia una capacitat extraordinària per transformar la música popular en gran música simfònica.
1: No acostumava a citar melodies tradicionals, sinó que n'assimilava l'esperit, els ritmes, els girs melòdics i aquella espontaneïtat tan característica de la música bohèmia.
0: La Vuitena Simfonia és probablement l'obra on aquest equilibri entre refinament i frescor resulta més evident. La brillantor de l'orquestració i la riquesa de les idees melòdiques fan que aquesta música conservi tot el seu encant, gairebé 150 anys després de la seva estrena.

0: Era el primer moviment de la Simfonia número 8 en sol, opus 88, d'Antonín Dvořák, amb l'Orquestra Simfònica de Bournemouth, amb José Cerebrier a la direcció.
1: L'estiu sona a Catalunya Música. Tots els matins del món, versió estiu.
2: Ara mateix són 3:15 i arriba una nova secció que ens acompanyarà aquest estiu. Les trobades íntimes de Victòria Palma. Converses que ens descobriran la cara més humana de personatges que giren al voltant del món de la música.
1: Trobades íntimes amb Victòria Palma.
0: Victòria Palma, hi faltaves tu.
3: Exacte.
0: Bon dia.
3: Bon dia, Rosa, bon dia, Xavier, bon dia a tots els oients de Catalunya Música.
0: La teva secció porta per títol Trobades íntimes. Explica'ns una miqueta aquest títol, què hi trobarem?
3: Doncs hi trobarem la part més íntima, valgui la redundància, la part més personal de la història de la música, dels personatges de la història de la música. Personatges que són compositors, compositores, intèrprets, o bé que estan vinculats amb la història de la música o que no hi estan vinculats, però que li trobarem algun camí que ens portarà. I és aquesta part que moltes vegades no s'explica, però que té molta importància perquè gairebé sempre al darrere d'una obra, d'una música, sempre hi ha una història personal, o gairebé sempre hi ha una història personal, i nosaltres doncs intentarem explicar-la.
2: I Victòria, amb qui comencem? Quin és el primer personatge o la primera trobada? On ens portaràs?
3: Mira, ens portarà aquesta música.

0: Mireu, anem a una nit de l'any 1923, anem a París, al Palau de la Princesa de Polignac, i anem, perquè ens fem una idea, mireu què escriu Corpus Varga, el poeta i assagista, que ell era assistent en aquella vetllada, diu: «Brilla en la nit el xarol dels cotxes. A peu d'escala, els criats mig despullen a les dames i s'emporten els abrics». On som? On hem anat? Doncs hem anat a casa, al saló privat de la princesa de Polignac. La princesa de Polignac, ella coneguda com princesa de Polignac, però de fet es deia Vinerette Singer, i va ser una de les mecenes més importants del París d'entreguerres. Fins i tot, diria, una mica abans, de principis del segle XX fins a l'esclat de la Segona Guerra Mundial.
1: Per tant, som en un saló de l'aristocràcia francesa, allà, amb una dona... Parla'ns d'aquesta dona, perquè ella no era francesa.
0: Exacte. Ella no era francesa. Ella havia nascut a Nova York l'any 1865. Era la filla número 20 de 24 que va tenir Isaac Singer.
1: Com ho dius, això?
0: Sí, 24.
2: 20... No m'ho puc creure.
0: Sí, 24 20. Fills. A veure... La majoria els va tenir amb la seva dona, Isabella Boyer. Ella era francesa, sí, molt més jove que ell, i ell, abans d'aquest matrimoni que va fer, doncs, va tenir altres fills amb altres dones. Però els seus fills serien una vintena de fills que tindria amb ella, amb Isabella. Tot i dir que quan va morir va deixar una immensa fortuna a tots els fills que va tenir, els fills reconeguts, els fills que havia tingut fora del matrimoni. Però bé, ell va ser l'inventor de les famosíssimes màquines de cosir Singer. Mm. De fet, l'inventor de la màquina de cosir no, però ell sí que havia perfeccionat les màquines de cosir, que els va portar a un nivell domèstic que tothom, qui no té una màquina de cosir Singer?
1: La meva mare en tenia una.
0: I jo també, la meva mare encara la té. La meva mare no cus, però no sé per què la tenim a casa. És curiós, eh? Bé, doncs, clar, va fer una fortuna tan gran, que primer va obrir una delegació, per dir-ho així, a Nova York, tenia l'empresa a Nova York, amb l'edifici més alt en aquell moment, que era l'edifici Singer, on hi havia la fàbrica. Després va obrir una sucursal, per dir-ho així, a Escòcia, perquè Europa va començar a expandir el mercat, i va ser quan la família es van traslladar a viure al lloc on havia nascut la mare, que era París. Van estar un temps allà, però després el pare va voler anar a Anglaterra. Es van instal·lar a viure a Londres, i fixeu-vos, van construir una mansió que tenia 100 habitacions.
1: Mare
0: allà tenien
1: meva.
0: Una sala de música espectacular, feien teatres, que el pare havia començat fent teatre. El pare, ell es volia dedicar a això, però això no li donava diners, era un tio molt hàbil pels negocis. I bé, ella, a diferència dels seus germans que anaven a escola, les germanes rebien les classes a casa.
1: Aquestes, això ho clar, hem vist algunes
0: sí,
1: vegades.
0: Sempre, sí, és la diferència. Però en el seu cas, doncs, la mare era una persona molt culta que li va fer estimar la música. La mare es veu que era tan bonica que Frederic Bartholdi, el que va fer l'Estàtua de la Llibertat, es va inspirar en el seu rostre.
1: Carai.
0: Sí, fixeu, si busqueu fotografies, és que s'hi sembla. Jo ho mirava i pensava, ostres, sí, és que s'hi sembla la cara de l'Estàtua de la Llibertat. Bé, ella i la seva germana reben una educació exquisita. Ella serà una gran pintora, serà una... De fet, el que li agradava més a la vida era la pintura i la música, i també serà una gran tocarà el piano, no serà compositora ni intèrpret, sí que serà una gran amant de la música, i això ella ho portarà o ho transformarà en aquest mecenatge que donarà a altres músics.
2: I, Victòria, en el camp de la música, quins músics van gaudir del seu mecenatge?
0: Home, doncs mira, en el camp de la música, tot aquell París de principi, aquell París com a centre artístic d'aquell principi de segle, Stravinsky escriuria, doncs, la Parabellet Renard, Satie escriuria Sòcrates, que és, fixeu-vos, està inspirat en els diàlegs de Plató i en la part on ell parla de Sòcrates. I ella li va fer aquest encàrrec a Satie, que era amic seu, perquè a les vetllades ell va ser una gran salonier. i a les vetllades, que un saló d'avantguarda de l'època, i en aquelles vetllades musicals que es feien a casa seva, no només eren musicals, sinó també eren filosòfiques, literàries. Proust era un dels grans amics seus, amb Reinaldo Hahn, amb la seva parella, etc, etc. Doncs ella li encarrega aquest Sòcrates a Satie perquè, doncs, amb aquesta música puguin fer també tertúlies de filosofia. El retaule de Maese Pedro de Falla, també, el concert per a orgue i el concert per a dos pianos de Poulenc, aquest magnífic concert per a dos pianos de Poulenc, ella en va ser mecenes.

0: I ara parlem de l'home. Quina importància va tenir el seu home en la seva vida?
1: Moltíssima, no diria tota, però molta importància. Penseu que quan ella té 10 anys el pare mort i la mare torna a París i es casa amb un personatge que amb ella doncs, li farà una mica la vida impossible, la maltractava amb ella i els altres fills, i ella se sentia malament en aquella casa, tot i que ella, aquest home, era compositor. Era, el que feia era col·leccionar instruments antics amb els diners de la mare, d'Isabel Boyer, si tenia 2 Stradivarius, Guarnieris, etc etc. I el que fa ella quan té 18 anys ja és casar-se, es casa amb un primer matrimoni que és un desastre i que pot, imagineu-vos, anul·lar-lo fins que hem de pensar, a més, també una cosa que, clar, que ella era multimilionària. El pare era una de les fortunes més grans, tot i repartir-les en 24 parts, i a part la de la dona, doncs va ser una de les dones més riques d'aquell moment. I coneix amb una subhasta d'un quadre de Tiepolo, coneix un príncep, el príncep de Polignac. Ell estava en un moment que no tenia, no estava massa alegre, econòmicament parlant, i ella es queda aquell quadre. I aquell moment comencen a parlar i ell li diu, i què he de fer jo si vull veure? Li diu, doncs, venir a viure amb mi. I es casen. Pensa que ell era homosexual, ella, doncs, es declarava bisexual, lesbiana, molt, bé, es declarava que feia el que volia, anava amb qui volia. Homes, dones, feia el que volia. Va ser un matrimoni del que s'anomena blanc, però un matrimoni meravellós, perquè ella el plora molt quan ell mort, on ell és qui el fa entrar. Ell havia estudiat al Conservatori de París, d'una família, clar, la mare, l'àvia d'ell, del príncep de Polignac, Edmond de Polignac, era amiga de Maria Antonieta, i com ell venia, provenia de l'alta aristocràcia francesa, i ella entra en aquest París meravellós, brillant, excels, entra en aquest París i obre les portes del seu saló, d'aquest palau que es pot visitar, 2 cops a l'any es pot visitar. Fixeu-vos, a davant, jo buscava, quan vaig anar a París fa pocs anys, buscava la casa de la Maria Callas, que està ben bé al davant. Carai. És que, sí, la Maria Callas es va comprar una casa al cap d'uns anys, evidentment, al davant, està en el Trocadero, i es compra una casa al davant. És un palau preciós, preciós, un palauet, i ells dos comencen a rebre el bo i millor del París de l'època, però no només del París, sinó tots els artistes que anaven a... Clar, per això es va convertir en aquell París com a centre artístic. Tots els músics europeus, músics literats, tots passaven per París, i ells, doncs, els agradava obrir les portes del seu saló. Però no només del saló parisenc, perquè fixeu-vos... Ella li agradava molt anar a Venècia, ja hi havia anat abans de conèixer el seu home. I a Venècia hi va amb ell, i en un dels aniversaris d'ell, em penso que feia 67 anys aquell any, ell obre les portes, van a casa d'uns amics convidat, obre les portes dels finestrals que donaven al Gran Canal i veuen un palau preciós, un palazzo, i li diu... Ell, jo crec que aquí seríem tan feliços. I què fa ella? Doncs imagineu-vos els diners que tenia. Li compra. Home, li compra, escolta. En una setmana ell ja tenia aquell palau. Però va morir al cap de pocs mesos. Ell el va plorar moltíssim, perquè ell era un home molt culte, era un home que havia estudiat al Conservatori de París i que li havia obert les portes en el món de la música, però també li havia presentat a molta gent. I ella va entrar a través d'ell en aquest París que amb el primer home no va poder-ho fer, perquè, clar, els diners no només no et donen aquesta relació.
0: No, no et deixen entrar, de vegades.
1: El pedigrí te'l dona una altra cosa. Veritat, primer la cultura, també. I clar, i el seu home, l'altre, doncs ni una cosa ni l'altra, sí, tenia diners, però ni una... Però bé, va ser amb ella, amb el Edmond de Polignac, que ella va plorar molt, va fer un gran concert, com que Richard Wagner vivia a costat d'aquest palau, va morir a costat d'aquest palau, doncs, on ella va organitzar pel seu home un gran funeral en els peus del palau on vivia Richard Wagner. I hi ha una cosa molt curiosa també, que això segurament és poc sabut, i és que...
0: Se'ns ofega, la Victòria, anar parlant, se'ns ofega de beure aigua.
1: Aquesta música que, no el concert de Poulenc, sinó aquesta... És Antonio Vivaldi, veritat?
0: Sí.
1: Doncs ella serà una de les persones, una de les mecenes que ajudarà a recuperar l'obra d'Antonio Vivaldi. Quina obra? Doncs els concerts que estaven a Dresde. Els concerts, tenia una gran amiga violinista que li agradava molt la música antiga i va trobar anar a la biblioteca, doncs va trobar música d'Antonio Vivaldi a través de Pisendel, un dels grans violinistes de la cort de Dresden. Aquells concerts de Vivaldi havien arribat allà. I ella va fer aquesta investigació, aquesta recerca, i ella va ser qui va propiciar l'edició d'aquestes primeres partitures. I de la música de Vivaldi, que sembla que la música de Vivaldi ha sonat sempre, i no és veritat, comença a sonar als anys 50-60 del segle XX.
0: Victòria, en aquesta secció acabarem sempre amb una frase. Per què Binaretta Singer és una figura important de la música? Una frase, i acabem.
1: Una frase.
0: Dues no.
1: Doncs perquè va unir París, va unir Venècia a través d'un llegat de mecenatge excepcional.
0: No em facis coordinades.
1: Excepcional.
0: Ens retrobarem, Victòria Palma, dimecres?
1: Dimecres.
2: Que vagi molt bé i, escolta, agraïdíssims per aquesta primera trobada íntima, i en tindrem moltes altres.
0: Home, i tant.
2: Durant aquest mes de juliol.
1: Doncs vinga.

0: dos minuts per arribar a les 11. Estem a punt de dir el primer adeu del primer programa de Tots els Matins del Món, versió estiu. En efecte, fins aquí el programa d'avui. I demà?
1: Demà descobrirem quina música s'amaga a l'ombra del Lledoner amb Raimon Colomer.
0: Tornarem a tenir en Joan Vives, que ens portarà la seva Vivespèdia.
1: L'Eulàlia Benito ens presentarà el concert del dia.
0: I una nova secció. Arribaran els petits grans oients d'Esther Plana.
1: Ens acompanyaran dos Víctors. Víctor Medem, director de l'Auditori, i Víctor García de Gomar, director artístic del Gran Teatre de Liceu, per presentar-nos els dos concerts que se celebraran els dies 8 i 9 de juliol a les 9 del vespre a la platja de Sant Sebastià.
0: I per acabar li preguntarem a David Guzmán, que és un llibre arpegiat.
1: Però això serà demà.
0: Us hem parlat Rosa Maria Bartroli i Xavier Montagut. El suport tècnic és del Pau Blasi.
1: Us esperem demà a les 9 del matí a Tots els Matins del Món, versió estiu.
2: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Leipzig per sentir un dels concerts que fa l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Centre d'Alemanya a la Gewandhaus. Entrarem en aquest espai emblemàtic d'aquesta ciutat saxona i serà per a sentir música d'Antonín Dvořák, música composta durant la dècada dels 80 del segle XIX. Sentirem l'oratori La núvia de l'espectre, música d'Antonín Dvořák, l'opus 69, que dirigeix girà Dennis Russell Davis, és el titular d'aquesta orquestra alemanya. Per bé que ell és americà, nascut a Ohio l'any 1944. Són intèrprets d'aquest concert d'avui, d'aquesta obra gran d'Antonín Dvořák, que ocuparà tot aquest programa de concert, el que va gravar la ràdio del Centre d'Alemanya a Halle el setembre del 2025 i el que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. L'any 1884, Antonín Dvořák va tenir la idea de fer una cantata que tingués caràcter nacional i que es basés en algun episodi de la història txeca. I abans d'arribar fins aquí, el que va fer és deixar-se seduir per un relat de Karel Jaromír Erben, que va viure del 1811 al 1870, especialitzat en el folklore del seu país i que va col·leccionar cançons, proverbis o contes, com aquest que va inspirar Antonín Dvořák, La núvia de l'espectre. La primera representació d'aquesta obra es va fer el març de l'any 1885. I ara en sentirem la versió que es va sentir a Leipzig, a la Gewandhaus, aquest setembre del 2025, en les veus d'Anne-Catherine Niemczyk, soprano, Mirko Roszkowski, tenor, i Grigora Peros, baríton, cantaran amb el cor i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Centre d'Alemanya sota la direcció de Dennis Russell Davis, interpreten La núvia de l'espectre d'Antonín Dvořák.

feste sobtach, Nacht und Tag, ein feste sobtach.

0: Música fantàstica d'Antonín Dvořák, una obra extensa, gairebé una hora i mitja de música d'una obra desconeguda del compositor txec, La núvia de l'espectre, una cantata que va compondre el 1884, una obra que partix, que s'inspira en Karel Jaromír Erben, que era un escriptor de ple segle XIX, va morir l'any 1870, un escriptor txec que va recopilar cançons, proverbis i contes del seu país. D'aquí, Antonín Dvořák en va extreure la idea de compondre l'opus 69, que ara sentit en les veus d'Ann Catherine Niemczyk, soprano, Mirko Roszkowski, tenor, i Giorga Peros, baríton. Han cantat amb el cor i l'orquestra simfònica de la ràdio del centre d'Alemanya, sota la direcció del seu titular, l'americà, nascut l'any 1944, Dennis Russell Davies. Han estat els intèrprets d'aquesta obra que us hem ofert avui, d'aquest concert que va gravar la ràdio del centre d'Alemanya a Halle, un dels concerts de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio del Centre d'Alemanya, una de les gravacions que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER. Aquest concert amb música d'Antonín Dvořák us l'ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. I, com sempre, ha estat tot un plaer. Ens tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir Franz Schubert, la sinfonia número 8 en si menor, el Deutsch 759, la sinfonia inacabada que ara interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Colònia sota la direcció de Günther Wand.

Aquesta era la sinfonia número 8 en si menor, Deutsch 759, la sinfonia inacabada de Franz Schubert interpretada per la Simfònica de la Ràdio de Colònia, dirigida per Günther Wand.

0: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.
1: Catalunya Música.
2: Sabies que l'actriu Glenn Close va dir: "La salut mental necessita més llum del sol, més franquesa i més conversa sense vergonya"?
1: A Catalunya Música tenim Set de Sons.
2: Per què comencem el Set de Sons, un programa de música en família parlant de salut mental? La resposta és aquesta.
1: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família, a Catalunya Música.

Avui dediquem aquest set de sons a la salut mental i descobrirem com, a través de la música i la dansa, la vida de les persones amb, per exemple, trastorn bipolar, ansietat, esquizofrènia, depressió o estrès posttraumàtic pot ser més satisfactòria, més plena i menys solitària. Com diu Glenn Close, la salut mental necessita més llum del sol. I la coreògrafa i ballarina Sònia Gómez, en el seu espectacle Calidoscòpica, fins

0: Set de Sons, la música que et cuida.
1: En el nostre dia a dia estem envoltats de sons. De fet, el nostre sistema central ha après a obviar-ne una gran quantitat, que podríem anomenar soroll per supervivència. No és que no el sentim, simplement fem l'esforç de discriminar-lo. Potser per això, de tant en tant, cal compensar les orelles amb músiques que ens aportin benestar i obrin espai a la respiració calmada i fins i tot a tancar els ulls ni que sigui uns instants. La primera proposta d'avui ens porta sons ancestrals fets de fusta i pedra amb les xalapartes dels orecateics, Keinuka i Largari, que en èuscar vol dir picada d'ullet.

0: La música, la dansa i l'art en general tenen un poder transformador. Ens ajuden a mirar-nos des d'un altre lloc, a comunicar-nos, a comprendre millor l'altre i les seves circumstàncies. En aquest camí sovint descobrim que allò que es percep com una fragilitat, un límit o un inconvenient també pot convertir-se en una font de bellesa i creativitat. Avui ens endinsarem en un projecte que fa visible aquest poder. Porta per títol Calidoscòpica. És un espectacle, però també uns laboratoris de creació per a persones amb diagnòstics de salut mental, dolor crònic o diversitat funcional. En parlarem amb la ballarina i coreògrafa Sònia Gómez. Sònia, benvinguda al Set de Sons.
1: Hola, bones.
0: El viatge creatiu de Calidoscòpica va començar l'any 2021, si no m'equivoco, més o menys. Explica'ns com va anar i què volies investigar des d'aquest procés creatiu.
1: Inicialment va ser una intuïció de,

0: de voler tractar la salut mental perquè em vaig creuar amb en Carnis Pallargas amb un projecte amb els Cabo San Roque anteriorment. I bé, hi havia... En Carnis estava dintre d'un grup que és una companyia de teatre amateur, i llavors a mi em va cridar molt l'atenció. No sé, va ser molt intuïtiu. Llavors li vaig proposar i la idea era que poquet a poquet féssim l'espectacle plegades. És a dir, no és que jo arribés com a professional i llavors tingués aquesta, com, no sé, com aquesta potestat, sinó jo volia que descobrissin que podíem fer plegades a escena. Doncs poquet a poquet, la veritat. Va ser són processos bastant més llargs que normalment una producció a l'ús.
1: Clar.
0: No? A mi m'agrada molt convidar gent als espectacles i que pugin a escena amb mi i... inventar plegades, sí, plegats.
1: Jugar una mica plegades, no?, a inventar-se,
0: sí,
1: un espectacle.
0: I aquesta com agilitat amb la creativitat, o aquesta creativitat que està en el quotidià. Això és un espai que m'agrada molt, com, perquè té un punt creatiu, imaginatiu i també alliberador.
1: Què et va dir l'Encarni quan li vas proposar el projecte?
0: Bé, l'Encarni estava contenta perquè, bueno, ella portava 5 anys amb aquesta companyia i també tenia unes cançons que havia composat al llarg del temps. Que, clar, l'activitat d'una persona que està diagnosticada amb un problema de salut, amb una enfermedad de salut mental, o en el seu cas també té una discapacitat total.
1: Per una cosa visual també,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per una cosa visual i també, bueno, suposadament també té una espècie de, com, de limitació per poder ser autònoma com a persona. Escena, jo ho dubtaria molt tot això, però després la vida és una altra cosa.
1: Clar.
0: Llavors aquest espai escènic dona com un marc de seguretat, de control, de gaudi, d'investigació i de poder ser, saps? Siguis com siguis. Això per mi era molt important, que trobéssim les nostres potencialitats. Era una visibilització d'una temàtica, però des d'un lloc molt planer, molt naturalitzat, no? Sense buscar el victimisme o una part, no sé, com més de cura, no? De fet, hi ha un moment que l'espectacle ella em cura a mi.
1: Sí, exacte.
0: Es gira. Al principi no, al principi és com l'espectacle, jo el porto i tal, però dramatúrgicament està fet...
1: Expressament, sí, sí. De que es noti clarament, no? El que deies abans, no? Normalment, quan fem projectes així, doncs el professional és el que s'acosta, i en aquest cas no és així, no? És com... molt recíproc.
0: Exacte, sí, i això era molt important. Però és que per mi això sempre és molt important en tots els projectes que faig. I també hi ha una part d'honestetat, com de parlar... Clar, entre allò que és honest i imaginatiu, i també té un punt molt irònic, no? I també és molt reivindicatiu i polític al mateix temps. Però no estem amb...
1: No
0: tenim els eslògans ni les banderes, sinó que ho fem amb la nostra, des del nostre lloc, que és un lloc fràgil.
1: Però és una fragilitat que en realitat aporta força i aporta creativitat, no? Però tu parles de l'esquizofrènia productiva, en aquest cas.
0: Sí, perquè vaig llegir un llibre, que ara ja no el recordo perquè fa 3 anys que el vaig llegir, disculpeu, sobre un testimoni que parlava de tot el que passa allà dintre, que és com complexa, com molt de somni en un moment donat, no? Que a vegades pot ser inclús perillós o... Tot allò que passa és molt creatiu, en realitat. M'agrada reivindicar la creativitat com una eina, i com una eina de supervivència futura. De veritat, sona raro això que diré ara, però també ja estem jugant durant la peça que ens estem preparant per una hecatombe. Bueno, són dèries que té una. Però...
1: De fet, durant l'espectacle, doncs balleu, canteu, dialogueu, expliqueu, no? Plantegeu aquests possibles escenaris futurs, expliqueu clarament les vostres fragilitats, no? I d'alguna manera jo vaig tenir la sensació que era com una mena d'espai de teràpia però teràpia per tothom, una teràpia inventada que heu fet vosaltres, de compartir les nostres fragilitats, no?, i a veure què ens surt d'aquí, però em sembla que també és una teràpia per al públic, no?, aquest canvi de mirada cap a la vida.
0: Clar, l'escena és fantàstic per això, no?, perquè podem entretenir, podem mostrar bellesa, podem mostrar reflexió, hi ha diàleg, hi ha moltes capes en un espectacle, sobretot en un espectacle de full en blanc, perquè nosaltres partíem el full en blanc, no hi havia una... No ens guiàvem per una peça o per una obra o per un text, etcètera, etcètera, si tot sortia de nosaltres, no? Que per mi és molt important que hi hagi aquest diàleg amb l'espectador. I a més es busca arribar a planos emocionals, no?, en el que l'espectador està rient però potser molt ràpidament li cau una llàgrima, perquè no estem parlant de nosaltres en realitat. I això és molt bonic, perquè sembla com que estiguem... Que, oi, anem a veure aquestes dues dones grans, perquè som dones de més de 50 anys. Bueno. No, això m'ho va dir un tècnic a Tarragona i em va encantar. Em va dir, sou dues dones grans gamberres. I és molt... I això és molt difícil de trobar. I em va semblar fantàstic com a definició. Va ser molt bonica. I portar que els... Bueno, sempre es busca, no?, l'escena, que el missatge arribi, l'espectador, que aquesta paraula, la emoció que sempre surt en la nostra feina, les arts vives, les escèniques, etcètera, etcètera. Però nosaltres ho fem com mig en broma, mig en sèrio. És un lloc de joc, no?, en el que, ei, estem tots aquí. En realitat estem tots bastant a una, no?
1: Tu n'hi dius que és un llevapors.
0: Sí. Bé, això és molt bonic. Això va ser un dia que no podíem assajar, que no sé què va passar, que un bus o no sé què, no vam arribar a la sala d'assaig i ens vam quedar en un bar i no sabíem què fer. Llavors jo vaig començar, vam començar a parlar i li vaig dir, què és això que estem fent, en Carni? I llavors l'Encarni em va dir, esto es un quitamiedo. I llavors a mi em va semblar... lucidíssim això, o sigui, com, ja, això és un llevapors, és veritat. I de fet hi ha un moment a la peça que jo parlo de la por que s'instal·la en una part molt concreta darrere de l'esternó. I llavors li començo a donar a través del cos de l'Encarni, doncs vull entrar en aquella por i la vull alliberar, llavors allibero la meva por i al mateix temps és com que estem parlant de la por des d'un lloc molt, molt, molt, molt directe, no? I clar, tampoc no tenim un discurs molt desenvolupat, no? És a dir, són frases que et van portant com a reflexions que tots i totes tenim en un moment donat.
1: Per poder fer aquest llevapors a dalt de l'escenari, utilitzeu diferents elements, que de fet és la tríada que tu sempre utilitzes, no? Una mica el cos, la veu, la presència escènica... En el cas de la veu, a mi em va semblar molt, molt bonic el fet de que utilitzéssiu algunes de les cançons que havia fet l'Encarni, no?, prèviament, i que les cantéssiu directament. Això fa que l'experiència sigui molt més directa, no?, molt més honesta, molt més, no?, de pell a pell.
0: Inicialment era molt important per l'Encarni que les seves cançons estiguessin a la peça. Jo dic, bueno, jo tinc això, jo tinc el cos, tinc la dansa, tinc la dramaturgia, tinc no sé què, i ella em deia, bueno...
1: Però jo tinc la veu.
0: Jo tinc la veu i tinc aquestes cançons, és aquest recull, no? I les vam musicar, li vam posar un acompanyament, vam treballar amb uns amics músics i llavors al cap d'un temps que estàvem representant ho vam treure, vaig dir, ostres... No, perquè entonem bé, perquè les seves cançons són molt senzilles, però estan molt ben musicades, són d'aquelles que s'enganxen. Hi ha un tararà que entra molt.
1: Que et queda, no?
0: Sí, perquè és que l'Encarni és músic. És a dir, en el fons... Clar, és allò que un no sap el que és si no s'ho troba, si no es creua. No?
1: Sí, té una potencialitat i potser no l'evoluciona. No?
0: I a ella li feia molta il·lusió musicar-les, gravar-les, i això no ha pogut ser per ara.
1: Aturem un moment l'entrevista amb la ballarina i coreògrafa Sònia Gómez per deixar-nos emportar per una pau musical ben especial. Va començar com una improvisació per introduir una composició i va acabar esdevenint una peça per si mateixa. El seu autor, el pianista Bill Evans, la va enregistrar el 1958. Es tracta de Peace, Peace. En sentim un fragment.

0: Estem parlant amb la Sònia Gómez del projecte Calidoscòpica, però aquest espectacle té dues veus i dos cossos a l'escenari. La seva companya de viatge és l'Encarni Espallargas, que ha posat les seves cançons, la seva presència i la seva experiència de vida al centre de la creació. L'Encarni conviu des de fa anys amb un diagnòstic de salut mental i amb una limitació visual. Però a Calidoscòpica, aquestes circumstàncies no l'han frenada, al contrari, s'han convertit en part de la seva força creativa i de la bellesa de l'espectacle. Hem volgut saber com ha viscut ella aquest procés. Els primers passos de Calidoscòpica van començar en un altre espectacle representat a l'altre Festival d'Arts Escèniques i Salut Mental. Allà és on es van conèixer la Sònia i l'Encarni i va sorgir la invitació a formar part d'un nou projecte.
1: Bé, la meva primera trobada amb Sònia va ser amb un espectacle que es va fer a l'altre festival. Llavors, quan vam acabar aquest espectacle, em va demanar de participar en un projecte que tenia relacionat amb la salut mental. A mi em va semblar genial i la veritat em va fer molta il·lusió i bé, fins ara.
0: Des de llavors, la col·laboració ha estat un camí compartit. L'Encarni recorda com la creació conjunta ha estat plena de moments de complicitat i també de sorpreses inesperades.
1: Durant el procés creatiu amb Sònia em vaig trobar molt còmode, molt a gust. Em va sobtar una mica que quan estàvem fent una mica el procés creatiu, la Sònia amb una cançó va tindre una catarsi i això em va prendre de sorpresa, però ella va dir, això entra a l'espectacle, eh? És totalment possible.
0: Calidoscòpica és una peça exigent. Combina dansa, diàleg i cançons en directe. Però, lluny de ser un obstacle, l'escenari ha estat per a l'Encarni una font de força i seguretat.
1: A mesura que hem estat fent espectacles, jo almenys m'he sentit cada vegada més a gust, més empoderada, amb més força, més seguretat. He agafat una mica el que podria ser el meu camí.
0: L'espectacle parla de fragilitats, de pors, però també d'esperança i d'acceptació. I per a l'Encarni, el que queda a l'escenari són missatges molt clars, compartits amb el públic.
1: Doncs tot el que hem fet, les cançons són missatges molt clars, és la meva espiritualitat una mica que es deixa veure per compartir amb els altres, amb les cançons. Les coreografies han estat per la Sònia i una meva.
0: Treballar amb la Sònia ha estat també un procés d'aprenentatge personal. L'Encarni explica com ha guanyat presència escènica i com ha après a dominar les emocions a l'escenari.
1: Ui, he après molt amb ella. Sobretot al tenir presència escènica, deixar les pors de banda i bé, trobar-me al públic amb una mica més de responsabilitat, perquè al començament, quan jo actuava, d'una manera espontània em sortia la risa en un moment inesperat, en qualsevol moment em podia sortir la risa, i ara almenys això ho puc dominar, no surt gaire la risa, i tot ha tirat endavant molt bé.
2: Tots necessitem la música. Set de sons.
0: Balla quan estiguis trencat com una gerra oberta. Balla si t'has arrencat la vena. Balla enmig de la lluita. Balla enmig de la teva sang. Balla quan siguis perfectament lliure. Aquests versos del poeta Sufí Rumi són perfectes per al programa d'avui, on la dansa i la música se'ns presenten com a eines meravelloses d'empoderament i resiliència per a persones amb diagnòstics de salut mental. La compositora anglesa Anna Klein s'hi va inspirar per crear un concert de 5 moviments per a violoncel i orquestra. Cada un dels moviments fa referència a un dels versos. Sentirem el tercer, Balla enmig de la lluita.

0: Música i salut a 7 de sons.
1: Reprenem ara l'entrevista amb la coreògrafa i ballarina Sònia Gómez per descobrir més detalls del projecte Calidoscòpica, que uneix dansa i salut mental. Calidoscòpica es va estrenar l'any 2023, n'heu fet forces representacions des de llavors. Però amb això no en vas tenir prou, amb el que seria l'espectacle, i el projecte va evolucionar una mica en laboratoris, en aquest Calidoscòpica Lab, que ni anomeneu. Com són i a qui van dirigits aquests laboratoris?
2: Doncs aquestes, mira, va dirigits a, tant a usuaris, usuàries amb salut mental, també professionals, que és molt interessant quan en les sessions hi ha els professionals que estan participant en el mateix nivell que els usuaris i usuàries. Això és superimportant. I és aquest mecanisme de veu, cos i presència escènica, aquesta tríada, que nosaltres amb el procés vam descobrir com uns exercicis al voltant d'aquesta tríada, no? I és el que estem compartint. Compartim aquests, amb aquests professionals. També hem treballat amb un grup de dones amb fibromiàlgia, és a dir, que el dolor crònic, i també amb un grup que tenia com unes limitacions físiques molt, molt, molt extremes. Llavors les sessions eren molt senzilletes. Llavors el que fa aquest laboratori és que s'adapta segons a qui. Hi ha uns exercicis de matrius, com si diguéssim, i aquests es van adaptant segons el grup amb el que estiguem treballant, i tant segons els dies també. Llavors, són processos, poden ser processos de 6 mesos o poden ser processos així molt concentrats de 2 o 3 dies.
1: Exacte, sí. O sigui, poden ser uns intensius, poden ser unes sessions o poden allargar-se durant cert temps i poder anar treballant, no? I anar acumulant experiència en aquest sentit.
2: Quan els períodes són més llargs, doncs es treballa com una espècie d'espectacle que va després de Calidoscòpica. Normalment fem l'espectacle original, que seria Calidoscòpica, i després doncs, continuem apareixen un grup de persones i continuem amb aquestes temàtiques, amb aquestes cançons, amb aquesta, bueno, amb aquesta fisicalitat també, perquè la salut mental té una part oblidada, que és de coll cap avall. És molt gros aquest espai. Sí, això ha sigut brutal en aquest procés. Per això va sortir el lab, també, perquè jo vaig dir, bueno, clar, el problema està aquí al cap, però si no tenim eines i per alliberar tota l'altra part, doncs d'alguna manera queden, bueno, hi ha dues parts diferenciades i no connectades, desconnectades, i és una llàstima perquè es pot fer un treball d'acompanyament físic molt important en la salut mental a partir d'aquest cos, veu i presència escènica.
1: Quan desbloqueges aquesta part, aquesta fisicitat, aquesta veu, deu haver-hi moments de transformació brutals, no? De la gent que hi participa.
2: La veu és molt important, perquè si no tens veu, no, si no et diuen pel teu nom, si no et dius el teu nom, si tu no parles, si tu no expresses, i llavors una de les primeres coses que passa és que un es queda cap a dintre en aquestes malalties. Llavors ja la veu a partir del jo, a partir dels jocs, a partir de... De fet, és molt divertit perquè a mi el que m'agrada en aquestes sessions és que la gent des d'un lloc molt senzill accedeix i no se n'ha adonat i està participant. Perquè, clar, el cos també és, bueno, això que ens passa, no? Ho podré fer, no ho podré fer, ho entendré. Vull dir, el cos és una mica el desconegut, no? Que el fem servir per tantes coses, però per la curació, sanació, no tant.
1: I no hi tenim consciència, no?
2: No. I llavors, la veu ja dona aquesta visibilitat. Jo sóc, jo estic aquí, jo participo, jo crido, jo parlo.
1: Fas primer veu i després cos? O com...
2: És tota la vegada, perquè estan com solapats els exercicis. I llavors és... I després també treballem amb objectes que ens fan moure, coses molt senzilles, jocs... Hi ha una participació individual i col·lectiva. A mi m'agrada molt també aquest lloc, en aquesta participació que et deia tan fluida, tan innata, tan que apareix i que no et pots plantejar, perquè és perquè jo no deixo que ningú no participi. Soc molt bitxo en aquest sentit, no? És com, bueno, anem a descobrir. I després, una cosa que m'agrada molt dir al principi de tot, bueno, ens han dit que no, ens han dit molts nos, mm-hmm. I aquí no hi ha cap no. Aquí tot és sí. Hi ha possibilitats, hi ha descoberta, però no hi ha mai una... Ni tan sols en l'espectacle, que aquest espectacle que et comentava en processos més llargs, no? Ni tan sols hi ha... Jo li trec molta pressió, perquè no m'agrada. I si algú no ho vol, no hi apareix. El dia abans m'ha passat 2 o 3 persones de dir, no em veig, perfecte. El que és important és el procés, no aquest moment que...
1: I aquelles persones que sí que s'hi veuen, és a dir, que després d'unes sessions d'aquest Kaleidoscopic Lab doncs acaben a dalt de l'escenari, no? en aquesta performance espectacle, quin canvi de perspectiva cap a elles mateixes tenen?
2: Bé, jo crec que, aviam, no és que jo vingui aquí que el Kaleidoscopic Lab salvi...
1: No, evidentment, però clar, no, és però un punt de transformació.
2: Hi ha un punt de transformació perquè també hi ha un treball físic molt important, per exemple, tot el que seria la consciència del propi cos a partir de la planta dels peus. Nosaltres treballem molt, i ho dic així en general, teniu relació amb la vostra planta dels peus i respireu. I amb això, vulguis que no, és a dalt a baix. Són llocs molt senzills i les sessions, jo els hi dono moltes pautes perquè ho facin, repeteixo molt. Això ho podeu fer en qualsevol moment, esteu mirant la televisió, moveu les articulacions, que no, que el cos estigui... Que hi hagi les energies que recorren aquest cos. Que la circulació, vull dir que respirar i notar la planta dels peus, a veure, tampoc
1: és
2: no és una cosa que diguis... Bueno, és que s'hauria d'ensenyar a l'escola, perquè realment hi ha tothom... I les posicions, també... I després hi ha una cosa molt, molt, molt potent, que en aquests perfils hi ha una part sempre bloquejada. Hi ha com una part en el coll, o en l'esternó, en una cadera... Llavors treballem específicament aquest desbloqueig. I això és genial, perquè... Buah, canvia, però d'una sessió a una altra. És molt ràpid, però perquè li prenem un temps i una atenció. Al final és una cosa de que, ostres, d'alguna manera són persones que amb una medicació i que no... I que en el seu dia a dia ja estan regulats, com que ja no són un perill ni per elles mateixes ni per la societat. Llavors, bé, es queda com un lloc, com una mica estancat. I a partir de... I el cos com...
1: Es bloqueja.
2: No? I el cos es bloqueja. I es va bloquejant. Bueno, com tots tenim bloquejos del cos, no? Llavors, també treballem molt aquesta part, aquestes parts molt concretes.
1: Clar, és un procés transformador per a totes aquelles persones que hi han participat. En el teu cas, en què has sentit que t'ha transformat com a ballarina, com a coreògrafa, com a persona...
2: Bé, a molts nivells, aviam si puc resumir-ho. Bueno, professionalment, tota aquesta part creativa amb l'Encarni a mi em va anar molt bé perquè em va treure també moltes traves, perquè nosaltres tenim molta pressió en els resultats, en els espectacles, si seran suficientment bons, si hi haurà suficientment públic.
1: Aquelles fites que deies abans.
2: Clar, és que de fites en tenim tots en les professions, no? I després a nivell humà, veure que des d'aquests espais, aquests exercicis tan senzills i aquesta creativitat pots arribar a tantes opcions sense que tingui alguna necessitat de tenir una fisicalitat o un cos X. Perquè aquí treballem amb tots els cossos i totes les energies i totes són bones, totes són benvingudes, no? I totes són aprofitables. I clar, això és enorme. Per mi, és a dir, quan vaig veure el lab, que teníem això entre mans i que ho podíem desplegar i que ho podíem compartir amb altres persones, clar, per mi va ser... Bueno, jo pensava ja que obria com una via en paral·lel al voltant, en paral·lel amb la sanitat, no? Que no està ben ser així, és una mica més complexa, la veritat, però sí, que s'alimenta aquesta part que nosaltres necessitem d'aquesta creativitat tan important. Nosaltres treballem amb la creativitat i la creativitat s'entrena també i s'ha de mantenir, que aquesta és una altra cosa.
1: La creativitat s'entrena i s'ha de mantenir, i a més en sana, que això crec que és com la frase final de l'entrevista, no? En sana a tots. És una teràpia, com dèiem abans, per tots. Sònia, gràcies per venir a Set de Sons. Esperem doncs, que molta més gent es benefici d'aquesta canvi de mirada cap al propi joc, cap al físic, cap a la veu, cap a la creativitat de cada ésser. Moltíssimes gràcies,
2: gràcies
1: per venir.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Avui hem parlat molt de la força que s'amaga darrere de la fragilitat i la bellesa creativa que comporta. Precisament d'això és del que parla un poema de William Blake que la compositora nord-americana Esperanza Spalding va musicar en aquest Little Fly.

0: set de sons. Benestar en cada nota.
1: Hi ha peces que, més enllà de ser obres musicals, són veritables himnes. Són composicions que han acompanyat causes col·lectives, que han donat veu a un poble o que han esdevingut símbols compartits de llibertat, d'esperança o de germanor. Les anirem descobrint al llarg d'aquesta temporada del Set de Sons i començarem amb una obra de Giuseppe Verdi, que, amb els anys, ha travessat la frontera de l'òpera per convertir-se en un himne d'identitat i resistència. Es tracta del Va Pensiero, el cor dels esclaus hebreus de l'òpera Nabucco. Quan es va estrenar, el 1842, aquest cor parlava d'un poble oprimit que enyorava la seva terra. Els italians del segle XIX, dividits en diversos regnes i sotmesos sobretot al poder de l'imperi austríac, s'hi van reconèixer de seguida. I així és com va esdevenir un símbol del moviment d'unificació italiana, el Risorgimento. Encara avui, més de 180 anys després, el Va Pensiero continua sent cantat com a himne de llibertat i de memòria.

0: Set de sons. Idees musicals per compartir.
1: Diuen que Albert Einstein tocava sovint el violí a casa seva. Quan es cansava d'un problema matemàtic, agafava l'instrument i deixava que la música li aclarís les idees. I entre totes les músiques, la de Mozart era la seva preferida. Einstein afirmava que era tan pura i bella que semblava un reflex de l'harmonia mateixa de l'univers. Ho comprovarem amb aquest rondó allegro de la sonata per a violí i pianoforte en si bemoll major.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: En moments de màxima emotivitat, sovint les paraules es queden curtes per explicar com ens sentim. La música, en aquest sentit, és l'aliada perfecta. Félix Mendelssohn ho va plasmar a la perfecció en les seves cançons sense paraules. Tot seguit, sentirem la quarta, Agitato e con fuoco.

0: La set de sons és insaciable.
1: Tots tenim les nostres fragilitats, les nostres solituds i les nostres dèries. Avui hem vist que quan els donem espai, les compartim i les fem servir de motor creatiu, a través de la música i la dansa, es transformen en força. En el cas de les persones amb diagnòstics de problemes de salut mental, aquesta força és essencial per desbloquejar-se i tirar endavant. Per això volem acabar el programa amb aquest ocell trist de Frederic Mompou, una veu feble que, malgrat tot, continua volant. Us hi hem acompanyat, Francesc Cotillas, als controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

0: És la Bourrée per als cortesans del ballet de Plaisir de Jean-Baptiste Lully. Sentíem l'Aràbia Baroque Ensemble sota la direcció de Kevin Mallon.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música.

Gràcies per escoltar Catalunya Música. Catalunya Música, sempre amb tu.

0: Catalunya Música.
1: Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: Marta Lanau.
1: Com esteu? Benvinguts de nou a aquest espai de Catalunya Música reservat o orientat cap a les anomenades músiques del món. Aquestes músiques que treballen amb un material base que surt de l'arrel, de la música tradicional o popular, amb elements que defineixen alguna cultura sonora d'algun lloc i que després caminen o evolucionen o es revisen o s'alimenten amb el talent de músics que ho fan sonar als nostres dies. Un espai, que d'alguna manera fa que el passat i el present es donin la mà i on un dia més ens fixem en propostes que també han fet acostar artistes i grups que normalment o estan allunyats geogràficament o treballen en projectes paral·lels o estilísticament pot ser que també estiguin una mica separats o també per qüestions d'origen. En definitiva, un dia més ens deixem portar pel diàleg i per la col·laboració, per la connexió. Ens agrada aquesta paraula, la connexió entre músics i creadors, unint moltes vegades elements com l'arrel i el jazz, per exemple, però també amb altres terrenys sonors. I per això comencem amb el duet preciós que formen Sílvia Pérez Cruz i Salvador Sobral, dos músics, dues veus que ja fa molt de temps que connecten musical i artísticament i que ja tenen un dels fruits d'aquesta col·laboració. El disc Sílvia i Salvador, que

Connexió absoluta entre Salvador Sobral i Sílvia Pérez Cruz en un nou cant a l'amor dins de l'àlbum Sílvia i Salvador, de l'empordanesa i el portuguès, respectivament. I un altre portuguès, i així amb això seguirem, que connecta i que connecta amb molts artistes, és Antonio Zambujo, connectant aquí amb el cantant i compositor Miguel Araújo, una visió del segle XXI del món del fado, fadista loco.

Dos portuguesos que connecten a la perfecció, Miguel Araújo i Antonio Zambujo. Avui anem de connexions i justament aquest és el títol que molts recordareu d'un dels discos on col·laboren Marco Mezquida i Chicuelo. En aquest Conexión, títol de tema i de disc, pianista i guitarrista sumen talents i el resultat és ben clar.

Doncs aquí és ben clara la connexió entre guitarra i acordió, i amb això hem seguit amb el projecte conjunt de l'harmonicista Gabriel Grossi i el guitarrista Jurandir da Silva, tots dos brasilers en aquest cas. Avui parlem de connexions, d'elements que no sempre estan junts i que un bon dia s'ajunten, dialoguen i per treure'n doncs, tot el suc i tot el profit. No ens movem de la part sud del continent americà i busquem la connexió entre l'acordeonista i divulgador de la cultura sonora del chamamé, per exemple, com és Chango Spasiuk, i el també argentí Darío Eskenazi, pianista i compositor. El sentim junts en aquesta peça, Pinandí, improvisacions a duet de piano i acordió.

Avui les connexions entre instruments, entre terrenys sonors i entre cultures sonores ens interessen especialment i hem anat a parar el so del violí, en aquest cas d'Olvido Lanza, una artista molt i molt sol·licitada que tenim ben a prop i ja amb projecte propi, un primer àlbum amb la seva signatura després de molts i molts anys de ser violinista acompanyant, si ho podem dir així, tant en el món de l'arrel, en el flamenc, en el tango, com en el de la cançó d'autor i també en el jazz. Doncs d'aquest àlbum titulat Vínculos Anys Jara n'acabem d'escoltar No me olvido de la promesa. I de violinista passem a flautista. Passem a una artista gallega que ja coneixem bé, amb una mirada profunda cap a les arrels i, com ella mateixa ha explicat, en algun moment reconnectant amb les arrels de la seva terra. Això passa al disc Mestura i ens fixem en aquest títol de nou, suggerent, Bulería para pirámide y jaguar.

Sempre excel·lent, Maria Toro, flautista que alguns vam descobrir fa un temps amb el seu pas per escenaris catalans, com la nova Jascaba de Terrassa, per exemple. I és que la fusió de l'arrel i el jazz és una constant en aquest àmbit de l'anomenada world music. I si avui parlàvem de connexions, una bona connexió és la que fa el pianista, compositor i investigador Alberto Conde en un disc que busca els lligams entre la península ibèrica, el llegat afrocubà i el jazz. Una mirada històrica, però transportada als nostres dies. I el tast, i això serà per acabar avui, serà una mirada del clàssic Nature Boy amb la veu de Diana Tarín i sota la mestria, com dèiem, d'Alberto Conde. Amb això ens acomiadem els qui us hem acompanyat, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Lanau. Com sempre, ha estat un plaer. Cuideu-vos molt i, sobretot, que no pari la música. Fins ben aviat.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
1: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui ens acompanya un grup de guitarristes, el Quartet de Guitarres de Belgrad, quatre joves músics que van coincidir a la Facultat d'Arts Musicals de Belgrad i, després d'ampliar la formació als Estats Units, Hongria o Alemanya, van tornar a la capital sèrbia per reunir-se al voltant de l'anomenat Districte de Guitarra de Belgrad, des d'on van impulsar la primera temporada de concerts de guitarra clàssica de Belgrad. La tasca conjunta en l'organització d'esdeveniments que promouen la guitarra els va animar a formar el quartet. Amb el desig d'ampliar el repertori d'aquesta formació, el Quartet de Guitarres Belgrad s'abasteix de noves transcripcions, normalment preparades per un dels seus components, Vuk Dragičević. Els altres membres del quartet són Filip Živanović, Marko Zaric i Milista Ristić. I en aquest concert del Festival de Guitarra de Vojvodina 2025, el Quartet de Guitarres de Belgrad ens presentarà els seus arranjaments d'obres de Jean-Philippe Rameau, Sergei Prokofiev i Philip Glass. Un concert enregistrat per la ràdio-televisió de Vojvodina el maig del 2025 a l'amfiteatre de l'Escola de Música Isidor Bajic de Novi Sad, a Vojvodina, la regió autònoma al nord de la República de Sèrbia. El concert el sentim un cop més gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El recital arrenca en ple barroc francès amb música del gran mestre Jean-Philippe Rameau, que quan va començar a compondre obra escènica va eclipsar tots els compositors francesos de la primera meitat del segle XVIII. Les seves àries, els cors i, sobretot, la fascinant música instrumental, obertures, marxes i danses variades, tot això, que forma part de comèdies o tragèdies líriques, ballets,

Transcripcions per quartet de guitarres, d'àries i danses d'obres escèniques de Jean-Philippe Rameau, Zaïs, Castor i Pòllux a Cante Cefise, Le Boreade i Platé. Per dotar el quartet de guitarres de nou repertori, Vuk Dragicevic, component del quartet de guitarres de Belgrad, ens convida a explorar les seves transcripcions. Són arranjaments d'obres de tots els períodes de la història de la música, obres no destinades a la guitarra, però que amb la nova sonoritat funcionen perfectament. Quatre instruments de corda pinçada, quatre guitarres, substitueixen ara quatre instruments de corda fregada, dos violins, una viola i un violoncel, perquè la següent transcripció que ens proposen els components del quartet de guitarres de Belgrad és la del quartet de corda número 2 en fa major, opus 92 de Sergei Prokofiev. I en aquest quartet del 1941, el compositor rus hi incorpora temes populars de la seva terra. El caràcter de la música folklòrica es fa evident per la imitació que fa el quartet de corda d'instruments orientals de percussió i, justament, de corda pinçada. Una enginyosa combinació d'efectes sonors que en aquesta transcripció per quartet de guitarres intensifica els aires tradicionals que evoca Prokofiev. Els moviments són allegro sostenuto, adagio i allegro. Quartet de corda número 2 en fa major, opus 92 de Sergei Prokofiev, en aquest arranjament per quartet de guitarres a càrrec del quartet de Belgrad.

El Quartet de Guitarres de Belgrat ens ha ofert aquesta transcripció per quartet de guitarres del quartet de corda número 2 en fa major, opus 92 de Sergei Prokofiev. I l'última transcripció que ens ofereix en aquest concert del Festival de Guitarra de Vojvodina 2025 és d'una obra també del segle XX, però més recent, del 1988, l'any que l'estatunidenc Philip Glass va completar un conjunt de 5 metamorfosis per piano que va publicar el seu històric àlbum Solo Piano l'any següent. Aquest músic, deixeble de Nadia Boulanger i de Ravi Shankar a París, ha esdevingut el referent del minimalisme. Philip Glass, admirador de les obres de Franz Kafka, va prendre el títol del famós relat La metamorfosi sobre un venedor transformat en insecte per compondre aquestes 5 peces. I nosaltres ens sentim la segona en aquesta transcripció per quartet de guitarres. Metamorfosis 2 de Philip Glass.

0: Una transcripció per quartet de guitarres de l'obra de Philip Glass, Metamorfosis 2, que es va publicar el 1989 al disc Solo Piano. Avui ens ha acompanyat el quartet de guitarres de Belgrat, que amplia el repertori de la seva formació amb transcripcions pròpies, normalment fetes per un dels seus components, Vuk Dragicevic. I en aquest concert del Festival de Guitarra de Vojvodina 2025, el quartet de guitarres de Belgrat ens ha presentat les seves transcripcions d'obres de Jean-Philippe Rameau, Sergei Prokofiev i Philip Glass. Un concert enregistrat per la radiotelevisió de Vojvodina el maig del 2025 a l'amfiteatre de l'Escola de Música Isidor Bajic de Nova Sad, a Vojvodina, la regió autònoma al nord de la República de Sèrbia. El concert ens l'ha proporcionat la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Us convidem ara a sentir la gran pianista Alicia de la Rocha i en una pàgina que és probablement l'obra mestra d'Enric Granados, la suite per piano Goyescas, Los majos enamorados, del 1911. Títol i subtítol fan referència a l'obra de

La pianista Alicia de la Rocha ens oferia la suite per piano Goyescas, Los majos enamorados, d'Enric Granados, obra del 1911 inspirada en l'obra del pintor Francisco de Goya.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora, encetem una nova temporada del taller del luthier. És l'onzena a Catalunya Música. Una temporada que per nosaltres serà molt especial per un parell de raons. La primera és que aviat, si tot va bé, arribarem als 400 programes. I també, al llarg de la temporada, celebrarem els 10 anys en antena. Per tot plegat, estem molt contents de començar aquesta nova temporada. A més, hi haurà algunes novetats, per exemple, una nova secció que descobrireu durant les pròximes setmanes. Però abans de continuar, us presento què farem avui. Començarem amb la música per començar el taller. Més endavant, un instrument amb molta història. Un orgue, el més antic del món, que ha tornat a sonar. Parlarem amb la persona que va tenir el privilegi de viure aquella experiència, la de fer sonar els tubs d'aquest instrument tan antic. És en David Catalunya, musicòleg i organista. I avui la cosa anirà d'orgues, perquè també tindrem en Jaume Iats, el manxaire. A grans trets, d'això anirà doncs el programa d'avui. Posem un separador i comencem.
0: El taller del luthier. 1001 instruments a Catalunya Música.

Avui hem començat el taller amb una versió curiosa d'una de les sonates per piano de Mozart. Era concretament l'Allegro de la sonata número 16, la número de catàleg 545, que interpretaven un vell conegut del nostre programa, com és el tereminista Grégoire Blanc, acompanyat per Julien Heller, que era qui xiulava. Us he deixat el vídeo a la nostra llista de reproducció de YouTube, que no deixa de créixer i que us animo a visitar. Hi trobareu més de 200 vídeos originals o divertits que al llarg de tots aquests anys han il·lustrat musicalment el començament de molts dels nostres programes.

0: el filetejat, l'acabat del mànec, el claviller, l'ànima, tantes coses. I sobretot la troballa del vernís adequat abans de muntar el conjunt de l'instrument.
1: El violí d'Auschwitz, de Maria Àngels Anglada.
2: El 9 de setembre de 2025 es va presentar a Jerusalem un projecte que té com a objectiu recuperar un instrument molt antic, un orgue construït al segle XI, del qual es conserven bona part dels tubs. Aquell dia, a Jerusalem, es va poder escoltar el so produït per alguns d'aquests tubs tan antics. D'aquest projecte i d'un joc de campanes també molt antigues que s'han conservat al costat d'aquests tubs, en vam parlar pocs dies després amb en David Catalunya, musicòleg, organista i coordinador d'aquest projecte. La conversa la vam enregistrar a distància a través d'internet, el David a València i jo a Barcelona. Les músiques que acompanyen l'entrevista no són pas d'aquest orgue històric, sinó interpretacions de la Cristina Alí Rauric, que podeu trobar en el seu canal de SoundCloud.

0: David, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, encantat.
0: Escolta'm, estem parlant amb tu, tot just aterrat d'Israel, on has anat a viure una experiència única, oi que sí?
1: Efectivament, encara estic aterrant. Són moltes emocions i molta informació a digerir.
0: Estem parlant d'un orgue únic perquè és el més antic que es coneix. Normalment, quan parlem d'orgues, els organers i la gent que els estudiosos d'aquest instrument ens parlen que hi ha restes d'instruments del segle XIV, oi? Del segle XV, potser algun anterior, però vaja, que és molt complicat intentar escoltar el so d'un orgue més antic d'aquestes dates, oi que sí?
1: A veure, sí, efectivament. Podem dir que és l'orgue més antic de la cristiandat, perquè sí que se conserven algunes restes arqueològiques d'orgues antics, d'orgues romans, orgues que daten del segle III de la nostra era, però aquests instruments, vaja, no tenen res a veure amb la tradició occidental. Són els famosos hidraulos, i aquestes restes arqueològiques, pues vaja, estan realment desfetes. I bueno, de lo que és la tradició occidental, la tradició d'alguna manera, entre cometes, cristiana, doncs sí, aquest és l'orgue més antic que es conserva i com tu has mencionat, les restes d'orgues més antics que se conserven a Europa d'aquesta tradició són del segle XV. O sigui, els tubos, diguem, que sonen més antics que s'han conservat a Europa són del segle XV i aquest orgue que hem descobert a Belén, que ara està a Jerusalem, és 4 segles anterior.
0: Quan es va descobrir aquest instrument? És una troballa recent?
1: La troballa no és recent. La troballa es va descobrir a principis del segle XX, però tal volta val la pena posar, diguem, la història completa per contextualitzar una mica, perquè forma part tot aquest orgue, evidentment, té una història mil·lenària. És un orgue que va estar construït al segle XI a França. I jo començaria per dir que estem aquí, se'ns obri de repent una finestra als orígens d'aquesta tradició d'orgue a Europa, perquè l'orgue va estar introduït a l'església llatina, a l'església cristiana llatina occidental, cap a finals del segle XI. I aquest orgue està molt proper d'aquell moment on es va introduir, o sigui, els orígens d'aquesta tradició. És un orgue que va estar construït segurament a França, a l'àrea parisina, més o menys, a l'abadia de Fleury, París, aquell eix, que és un eix cultural importantíssim, va sonar i va estar utilitzat a alguna església romànica de França durant el segle XI, fins a que a principis del segle XII va ser transportat a Terra Santa per els creuats. Es va instal·lar a l'església de la Nativitat i va sonar a l'església de la Nativitat, va acompanyar la litúrgia de l'església de la Nativitat, que se suposa, segons la tradició, és el lloc on va néixer Jesús. Allà hi ha una basílica paleocristiana que va ser refeta al segle VI, és un edifici que du en peu des del segle VI. Bueno, allà arriben els creuats, s'apropien dels llocs sants, i aquest orgue està instal·lat a la basílica.

de la Nativitat de Belén. Durant el segle XII s'utilitza a la litúrgia i després, quan arriba Saladin, el sultan musulmà que conquista Terra Santa, llavors l'orgue es calla. Però sembla ser que sobreviu a la conquesta de Saladin. Saladin aparentment va respectar l'església de la Nativitat, la va deixar intacta, i va ser cap al 1244, una nova invasió musulmana, que els clergues llatins de l'església de la Nativitat varen soterrar el tresor de la basílica, totes les peces més importants, incloent un carrilló de campanes afinades, de 12 campanes, els tubos de l'orgue, els tresors litúrgics, el bàcul episcopal, candelers, vaja, tots els ornaments més valuosos els varen soterrar i res, bueno, ja va caure una mica en l'oblit, encara que la comunitat franciscana, que tenia la custòdia de la basílica al llarg dels segles, la memòria de que hi havia un tresor soterrat perdurava. I durant el segle XVI i el segle XVII varen haver alguns intents de recuperar aquest tresor. Varen haver com una mena de com excavacions a veure si el trobaven. Hi havia la memòria de que algo hi havia enterrat, especialment quedaven a la memòria les campanes, però no les varen poder trobar. El lloc precís havia desaparegut de la memòria. Llavors va ser a principis del segle XX, concretament al 1906, durant uns treballs de renovació, estaven allà renovant una part de l'edifici, volien construir una casa de peregrinatge, que de repent, de casualitat, va sortir tot aquest tresor. Van sortir les campanes, els tubos de l'orgue, i en aquell moment, bueno, la custòdia la tenien els franciscans. Aquests franciscans varen tenir la idea de construir un museu on aquestes peces es poderen exhibir. I llavors els tubos de l'orgue varen estar exhibits al museu a Jerusalem durant uns anys, però d'alguna manera inexplicable varen passar desapercebuts a la comunitat, diguem, científica, als musicòlegs, als organers. I bueno, sí que s'havien publicat algunes referències, i va haver un professor d'Oxford que els va veure, va publicar un petit article d'apenes 2 pàgines, però tot i així, vaja, ningú havia li s'havia ocorrit la idea de, diguem, d'alguna manera d'iniciar una recerca profunda, no? Llavors jo, en el transcurs de les meves recerques, em vaig topar amb aquesta referència i molt sorprès de que no hi hagués realitzat cap estudi profund, em vaig posar en contacte amb el museu i els vaig proposar iniciar un projecte de recerca, que és el que ara mateix estem duent a terme, i això va ser l'inici d'aquesta aventura.

0: Has parlat una mica dels vestigis d'aquestes restes d'aquest orgue antic i aquest inici de la teva investigació. Quan és exactament que comences a investigar sobre aquest tema?
1: El meu treball sobre aquest instrument inicia cap al 2019. És quan jo em trobo amb aquesta referència i em poso en contacte amb el museu. Llavors, bueno, van passar diversos tràmits administratius fins que em varen donar permís per anar a Jerusalem a examinar el material, i quan jo vaig arribar a Jerusalem, a més en plena pandèmia, va ser una experiència prou forta, perquè ja el viatge en si ja era tota una aventura. Bueno, total, que vaig arribar al lloc on tenien custodiats els tubs, em vaig trobar amb dos baúls, dos cofres de fusta, i a dins hi havia un munt de tubs d'orgue empaquetats en paper. Llavors, la meva primera tasca va ser desempapelar-los un per un, col·locar-los per ordre, per tamanys, al sol, i en qüestió de 3 o 4 hores se'm va revelar davant meu la estructura d'un orgue medieval, segurament del segle XI. Va ser un moment, diguem, d'una emoció indescriptible.
0: Moments com aquests n'has viscut uns quants, no és l'únic, oi que no?
1: Bueno, no és l'únic. Després, l'altre moment absolutament estel·lar va ser el primer cop que vàrem escoltar el so original dels tubs. Bueno, la qüestió és que la recerca va continuar, la primera tasca que hi havia que fer era un inventari, mesurar tots els tubos, i, diguem, determinar les notes de cada tub, i, bueno, fer tot un inventari. I llavors, durant el transcurs del projecte, va arribar el moment en el que vàrem començar a construir rèpliques dels tubs. Perquè la idea original del projecte era recuperar el so de l'orgue a través de les rèpliques. Perquè, evidentment, qui hauria imaginat que hi haurien tubs del segle XI que encara continuen sonant? Encara que jo, des del principi, vaig tenir una intuïció, perquè, clar, els tubs estan tan ben conservats, realment és un miracle. Alguns dels tubs, tu els mires i sembla que hagin estat fabricats ahir mateix. És una cosa realment increïble. Però, bueno, tot i així, la idea era replicar els tubos, o sigui, d'alguna manera, analitzar el procés de manufactura per poder reproduir-lo, poder construir tubs que fossin, diguem, idèntics als originals, fer-los sonar i així tenir una idea del so d'aquest instrument. Bueno, va començar el procés. El constructor d'orgues, Vinol van der Putten, que és membre del nostre equip, va començar a reproduir els primers tubs al seu taller a Holanda, i va arribar el moment que vàrem dur els tubs replicats, o sigui, les còpies, a Jerusalem per comparar-lo amb els originals. I llavors el constructor va dur també una petita caixa d'orgue portàtil amb el qual podíem fer sonar els tubs copiats. I quan estàvem allà, se'ns va ocorrir provar alguns dels tubos originals que estaven millor conservats. I per a la nostra sorpresa, increïblement, varen començar a sonar. Va ser un moment, vaja, no es pot explicar en paraules. Va ser una emoció. De repent vàrem entrar com en un somni. Els següents 3 dies ningú de nosaltres va poder dormir. O sigui, va ser una sorpresa absolutament mayúscula.
0: De fet, és com entrar en una màquina del temps, traslladar-vos a través del so en el passat, no?
1: És com entrar en una màquina del temps total. Mira, els historiadors solen tenir aquesta fantasia, però jo crec que tots hem tingut la fantasia de i què passaria si jo pogués mirar per un foradet? Pues, jo què sé, què passaria si jo pogués mirar per un foradet a veure com era la litúrgia de l'Església de la Nativitat en l'època dels creuats, no? Bueno, aquests tubos són un petit foradet. Són un petit foradet que ens deixa escoltar el so que arribava a les oïdes d'aquesta gent del segle XII, al segle XI, al segle XII. El que és realment remarcable és que per primera volta a la història moderna tenim l'oportunitat d'escoltar un so musical medieval directe, sense passar per una reproducció o una reconstrucció hipotètica. O sigui, si no haguéssim pogut fer sonar aquests tubos, i nosaltres haguem construït rèpliques, segons el nostre criteri, idèntiques, però sempre quedaria, d'alguna manera, el dubte sona igual, no sona igual... Bueno, és una reproducció, és una recreació, és una hipòtesi. Però ara, diguem, el que marca la diferència d'aquest projecte és que podem comparar el so de les rèpliques amb el so dels originals i estar 100% segurs de que el so coincideix.
0: Deies que havíeu provat allò com a experiment uns quants tubs, però és que n'hi ha molts de tubs conservats. Vull dir que vau fer aquesta primera prova i després, és a dir, un cop l'orgue muntat, en surten molts més de tubs.
1: A veure, l'orgue originalment tenia uns 342 tubos, segons el nostre càlcul de reconstrucció. Em sembla que és una hipòtesi bastant sòlida. Actualment es conserven 222 tubos. Són tubos de coure i més o menys calculem que tenim dos terços de l'instrument complet. La sort que tenim és que tenim mostres de tots els tubs. Diguem que en aquesta època, a veure, és un teclat que té 19 notes, és una escala diatònica, amb si natural i si bemol, són dos octaves i una tercera, en total són unes 19 notes. Cadascuna d'aquestes notes feia sonar, o sigui, quan tu, diguem, acciones una tecla del teclat, 18 tubos sonen. Llavors, això també és una característica que, vaja, que s'ha perdut amb la tradició i actualment no tenim ni idea de com sonen 18 tubos a l'unisó. La primera meitat, o sigui, el registre greu del teclat, els tubos que sonen per cada tecla són unisons i octaves, i cap a la meitat del teclat només són unisons. Llavors, clar, l'efecte de 18 tubos a l'unisó sonant és una cosa que realment no ens podem imaginar. Llavors, l'única manera de recuperar l'experiència sonora és... La idea original del projecte és copiar els tubos, reconstruir l'instrument i fer-lo sonar.

0: si tu com a investigador, com a intèrpret fins i tot, per tu ja és emocionant, m'imagino per un organer, David, o sigui, en el cas d'aquesta persona que t'acompanya a l'organer, aquest neerlandès, per ell deu ser una cosa inimaginable en la seva carrera dins el món dels orgues, no?
1: Sí, efectivament, molt, molt, molt emocionant. Jo mateix he tingut l'oportunitat en el passat de participar a projectes de reconstrucció d'instruments. Diguem que des de que va començar el moviment de música antiga han hagut, tots coneixem, quantitat de projectes de reconstrucció d'instruments medievals, instruments de tecla medievals, organetos, orgues. El nostre constructor d'orgues, Vinold van der Putten, ara mateix té 75 anys. Ell ha construït tota la seva carrera imaginant, intentant reconstruir orgues medievals en base a descripcions teòriques, a tractats, en base a, diguem, miniatures medievals, iconografia. I, bueno, i ell ha passat molt, molt, molt de temps, molts anys, intentant imaginar com seria el so d'un orgue medieval. Ha fet diversos experiments, diverses reconstruccions, diversos projectes. I ara, al final de la seva carrera, li hem donat l'oportunitat de que sigui ell que ha pogut examinar els tubos originals i per primera volta a la seva vida ha pogut observar i escoltar un tubo d'orgue medieval original. I clar, ell ens conta que realment no té res a veure amb res que ell s'hagués pogut imaginar al llarg de la seva vida. O sigui, és, només per, d'alguna manera, per posar de relleu el descobriment en referència a lo que han estat els intents anteriors a reconstruir el so de l'orgue o diguem, la forma d'un orgue medieval, no? Ara, per primera volta a la història moderna, tenim un objecte real amb el qual podem treballar d'una manera sòlida, reconstruir un instrument en base a una evidència arqueològica.
0: Quin regal per aquest home, eh?
1: Quin regal per a tots, però evidentment jo crec que ell era el que es mereixia estar allí després d'una carrera tan dilatada. Ell mateixa diu que és la coronació de la seva carrera i em sembla que és un regal per a ell, però per a tots també.
0: Fa estona que estem parlant d'aquest instrument antic. El podríem descriure una mica, David? Perquè les tecles, per exemple, són bastant diferents al que estem acostumats, oi?
1: Sí, a veure, la caixa de l'orgue original s'ha perdut. L'únic que tenim són els tubs. Els tubs ens donen moltíssima informació. Seria com, per exemple, a lo millor un paleontòleg és capaç de reconstruir l'anatomia d'un dinosauri només amb un dent, no? O sigui, hi ha certs aspectes d'objectes perduts que ens donen la informació necessària per reconstruir-lo. Tot i així, el que és el teclat en si, clar, això no s'ha conservat i el que sabem és que en aquella època hi havia diverses modalitats de teclats possibles. Bàsicament, dos tipus de teclats. Un, que seria el més antic, són com, en anglès es diu sliders, són com unes tires que es tiren cap a dins i es tornen a tirar cap a fora i cap a dins, i això és el que dona l'apertura dels forats per on passa el vent. Són tires que hem de, d'alguna manera, estirar i tornar a ficar cap a dins. I després també sabem, ja cap a l'any 1000, tenim descripcions a tractats teòrics de prototeclats. Són teclats que no s'assemblen a un teclat d'orgue, un teclat de piano com el coneixem avui dia, però sí que són tecles en quant a que són com a botons, poden ser normalment quadrats o rodons, són força grans, i aquests botons estan provists d'una molla, de tal manera que quan tu pressiones la tecla, quan la deixes de pressionar, la tecla torna al seu punt original, d'origen. Això és la diferència amb l'altre tipus de teclat, que diguem slider, que és l'intèrpret ha d'estirar, diguem, la tecla i després l'ha de tornar a col·locar ell mateix al seu lloc.
0: És com posar i treure un registre que fan els organistes, no?
1: Efectivament, com posar i treure un registre. Té les seves avantatges i els seus inconvenients. L'inconvenient és que, evidentment, o sigui, és el doble de moviments. En lloc de pressionar una tecla i després pressionar la següent, tu has de pressionar una tecla, tornar-la a deixar al lloc i abans de tocar la següent. Per tant, diguem que això ja d'alguna manera marca el ritme de la música, la velocitat amb la qual pots tocar. Però també té un avantatge, que és que tu pots deixar tecles estirades que continuen sonant i, per exemple, la possibilitat de tocar bordons o de tocar polifonies es multiplica. Això és una experiència que hem pogut ja d'alguna manera experimentar ara a Jerusalem. El constructor Vinol van der Putten ha fet una petita caixa d'orgue on hem col·locat els tubs originals i ha utilitzat aquest tipus de teclat. Jo he tingut l'oportunitat d'estar una setmana tocant aquest instrument i la veritat és que és molt interessant. Sí que té unes limitacions, però aquestes limitacions es poden convertir en avantatges. Vull dir, d'alguna manera, l'instrument suggereix com tocar-lo.
0: Això és molt bo, això que expliques, perquè normalment molts intèrprets et diuen això, o intèrprets que no estan acostumats a tocar un instrument, que són ells els que s'han d'adaptar a l'instrument. En el teu cas és una mica això, no? Ets tu que potser toques l'organet o has tocat els orgues d'una determinada manera, que ara t'has de com reinventar per poder treure el màxim partit d'aquest instrument tan antic, oi?
1: Efectivament, podríem parlar quasi d'un diàleg, un diàleg entre l'instrument i l'intèrpret. L'instrument té la seva pròpia personalitat, o sigui, és un diàleg amb un objecte viu que té la seva personalitat, que té la seva sonoritat, que té la seva tècnica, i vaja, es tracta d'entrar en aquest diàleg, ja no només tècnicament en quant a l'instrument, sinó que és un diàleg amb el passat, o sigui, és un diàleg amb un instrument que ha estat, almenys els tubs, han estat construïts fa 1000 anys i han arribat fins als nostres dies, i avui tenim l'oportunitat de dialogar amb el passat d'aquesta manera realment directa.

0: Fa uns dies vas tenir l'ocasió de tocar-lo en públic, es va fer una presentació a nivell internacional, molta gent et va descobrir a tu i va descobrir l'instrument i l'equip que hi ha al darrere. Clar, va ser una gran sorpresa per tothom, no?
1: Efectivament, va ser un moment... A veure, no podem deixar de mencionar la situació actual, pues ara mateix a Israel, a Jerusalem, hi ha molta tensió... I clar, la notícia d'aquell event competia amb mil altres històries i evidentment aquells dies eren els dies que s'estava evacuant la ciutat de Gaza, tot allò. I bueno, el moment de la presentació va ser realment un moment molt màgic, de molta pau. Els periodistes que hi havien, alguns d'ells es varen confessar que tenien reticències a cobrir aquest event, justament perquè es tractava d'una bona notícia. Després de l'event, alguns d'ells varen compartir, diguem que s'havien donat compte d'alguna manera, després d'aquell moment de pau i de serenitat, poden escoltar un so mil·lenari que és patrimoni de la humanitat, d'alguna manera. Alguns d'ells es varen confessar que s'havien donat compte en aquell mateix moment que ells mateixos, a nivell inconscient, no es permeten donar bones notícies. O sigui que va ser un esdeveniment, evidentment, va ser un hito per a la història de l'organologia, per a la musicologia, però en el context actual també creiem que va tenir el seu significat, perquè aquí estem parlant d'un patrimoni que ens pertany a tots. La UNESCO fa uns anys va incloure a la llista del patrimoni cultural de la humanitat la música d'orgue i l'art de l'organeria. I llavors, clar, evidentment, avui a dia, si tu entres a qualsevol església a Europa, vas a trobar un orgue. És un instrument que és un símbol de la cultura occidental, de la tecnologia, és un dels instruments més complexes, més tecnològics. Vale, tot això ho sabem, però quan va començar aquesta tradició? D'on ve tot això? Doncs aquest orgue de Belén, que està ara mateix a Jerusalem, ens obre una finestra als inicis d'aquesta tradició.
0: Al començament de la nostra conversa, David, deies que l'instrument segurament va néixer o es va crear, es va construir a l'entorn de la ciutat de París, o si més no a França. Sabem alguna cosa del constructor, de l'organer? Qui podia haver construït un instrument com aquest? Això ho heu investigat?
1: A veure... Com molts objectes d'art d'aquella època, els autors queden en l'anonimat. Però sí que tenim algunes pistes, perquè resulta que l'organer va marcar amb lletres les notes dels tubos. I analitzant la cal·ligrafia i analitzant també el tipus de notació que va utilitzar, per exemple, per marcar les octaves, va utilitzar una notació doble. Si la primera octava són les lletres, segons la tradició guidoniana, la segona octava són dobles lletres, una damunt de l'altra. I sabem que aquesta terminologia neix d'un context teòric, diguem que d'alguna manera originari de les reds de difusió cluniacenses, de Cluny, el monestir de Cluny. I llavors, bueno, seguint la pista, també sabem que el primer cantor de Jerusalem i de Belén era un clergue parisí. Llavors, tot quadra perquè a París la influència de Cluny era enorme. També tenim l'abadia de Fleury, que està molt connectada amb París i amb aquest entorn hi ha un eix cultural allà molt, molt important. Sabem que a l'abadia de Fleury hi han copiats diversos tractats de construcció d'orgues del segle XI. Vaja, que ens podem fer més o menys una idea bastant precisa, diguem, de l'entorn original en el qual aquest orgue va ser construït. Va ser construït per un constructor que tenia coneixements teòrics. Però bueno, sabem més o menys que ve de França, perquè els altres objectes del tresor de l'Església de la Nativitat també venen de França, per qüestions de transferències culturals, polítiques... I aquestes lletres també es donen moltes pistes. O sigui que més o menys podem fer-nos una idea del context general i de l'època.
0: Has parlat també de campanes, d'un joc de campanes.
1: efectivament. Les campanes sí que creiem que són d'una època una miqueta posterior, segurament de finals del segle XII, però, de nou, és l'únic carrilló de campanes completes afinades que sobreviu d'aquesta època. De fet, els experts o inclús els friquis, els amants de la cultura medieval, hauran vist mil cops en miniatures medievals orgues i campanes tocant junts. En miniatures, per exemple, els salms, el rei David tocant campanes i l'orgue està per allà. O sigui, tenim moltes referències, sobretot iconogràfiques, que l'orgue i les campanes d'alguna manera van junts. Val? Alguns autors, alguns musicòlegs han dubtat de l'existència de les campanes afinades perquè, justament perquè no s'ha conservat cap exemplar. I llavors l'argument era que bueno, tot això és, diguem, d'alguna manera fantasia pitagòrica, és tot simbolisme, vaja, el que apareix allà és com, diguem, simbolitza la cosmologia pitagòrica, però aquests instruments tenim dubtes de que hagin existit. I justament l'argument era no es conserva cap resta arqueològica. Bueno, pues aquí tenim l'existència d'un carrió de campanes que, de nou, són dos octaves afinades, perfectament afinades, i algunes d'aquestes campanes també duen el nom de les notes marcats a les campanes.
0: Per tant, és molt probable que sonessin junts.
1: És totalment segur que sonaven junts. Ara, d'una manera musical, això no ho sabem. Això és una pregunta que volem respondre amb aquest projecte de recerca. Perquè, clar, vaja, les campanes han perdut el seu so original. Ara mateix no sonen. No, el so fonamental no sona. Part del nostre projecte, o sigui, un apartat del nostre projecte, és justament també estudiar les campanes, escanejar-les, construir moldes i tornar a fundir, o sigui, analitzar el metal, etc., i replicar, fer campanes que siguin idèntiques per poder escoltar el so i, sobretot, per poder analitzar l'afinació, si l'afinació de les campanes és compatible amb l'afinació de l'orgue. Si és el cas que les afinacions són compatibles, doncs llavors ja, vaja, s'ha obrit la porta a poder especular que sí, que l'orgue i les campanes tocaven d'una manera musical. Però també podria ser que simplement l'orgue i les campanes hagin sonat junts, no d'una manera musical, sinó que, per exemple, al transcurs d'una processió solemne, normalment a les processions solemnes sol d'alguna manera intentar que hi hagi el màxim soroll possible. O sigui, les campanes sonant, l'orgue sonant i els clergues cantant, etc. O sigui que, d'alguna manera, l'orgue i les campanes sonaven junts. Ara, el que volem determinar és de quina manera sonaven junts. I això encara haurem d'esperar uns anys a poder respondre a aquesta pregunta.

0: En quin punt està el projecte? Queda molta feina per fer?
1: Queda molta feina. Ens queden almenys uns 5 anys per davant. Volem reconstruir les campanes, volem reconstruir l'orgue complet, no només l'orgue complet, sinó que volem utilitzar aquests tubs per explorar diverses modalitats d'orgues que existien al segle XI. Sabem, tenim diverses descripcions, diverses configuracions d'orgues amb més tubs, menys tubs, diversos tipus de teclat, tenim el teclat de tires, el teclat amb molles, amb tecles quadrades, etc. I bueno, és un projecte molt ambiciós que estem duent a terme en col·laboració amb altres institucions europees. La idea és reconstruir diverses rèpliques, almenys 4 o tal volta 5 rèpliques de l'orgue, que segurament seran distintes versions, perquè clar, és un projecte que involucra d'alguna manera molta experimentació, o sigui, que necessita molta experimentació, allò que es diu arqueologia experimental, no? Però bueno, a part d'això, el projecte té moltes altres parts. Hi ha tot un apartat que no hem parlat, que és de quina manera l'orgue es relaciona amb la cosmologia medieval. Però la nostra sorpresa, bueno, resulta que a l'època medieval, especialment al segle XI, tenim diversos tractats que expliquen com construir tubos d'orgue que tinguin les proporcions pitagòriques físicament als tubs d'orgue. És una miqueta complicat explicar-ho aquí, però els tubs d'orgue no es comporten com les cordes. O sigui, les cordes dels instruments sí que tenen una relació directa entre geometria i afinació. O sigui, si tu una corda de, per exemple, una corda tensa d'una guitarra, tu la partixes per la meitat, sonarà l'octava. Però, en canvi, si un tub d'orgue tu el talles per la meitat, no sona l'octava. Sona una miqueta més baix. Bueno, tot això, els teòrics medievals s'havien donat compte i havien determinat un model matemàtic pitagòric per explicar la divergència entre les cordes i els tubs, de manera que hi havia una correcció de l'extrem final que era en base a proporcions pitagòriques. És tot un sistema matemàtic extremadament complicat i que els musicòlegs actuals del segle XX, especialment, havien posat en dubte. Ells havien pensat, bueno, aquests tractats són tan teòrics i tan contraintuïtius per a un constructor d'orgue que és impossible que aquests tractats tinguin algo a veure amb la pràctica de la construcció d'orgues. I per a la nostra sorpresa hem trobat que els tubos de l'orgue de Belén segueixen, quadren al mil·límetre aquests models matemàtics. Realment, això ha sigut un altre descobriment que ens ha realment al·lucinat mogolló, perquè diguem que la prioritat al segle XI ja no era, o sigui, no era només el so de l'orgue, o sigui, que fos un so bonic. Havia de ser un so que estigués en consonància amb les proporcions universals, cosmològiques, i no només el so, sinó físicament els tubs. O sigui, que l'orgue, al segle XI, tenia una càrrega simbòlica, ja no tant per el so, sinó físicament, que era importantíssima. I tot això ara ho estem descobrint i, bueno, queda molt per indagar les implicacions d'aquest descobriment per a lo que és simplement la història de la ciència empírica, la història de la tecnologia, la història de la cultura intel·lectual, el simbolisme, tot és un simbolisme que després s'ha heredat en èpoques posteriors, encara que aquesta relació matemàtica amb els tubos s'ha perdut, però d'alguna manera el simbolisme de l'orgue com una sonoritat que ens transporta a una altra dimensió, perquè d'alguna manera representa la música celestial aquí a la Terra, no? D'alguna manera és un simbolisme que ha continuat perdurant al llarg dels segles.
0: Clar, David, aquest projecte per tu sol és que és enorme, és inabastable. Entenc que hi ha un equip de gent que t'acompanya en aquesta aventura. Podem dir aventura, no, d'això?
1: Efectivament, és una aventura i és un equip, és un gran equip, és un equip meravellós. Evidentment, no estic sol amb tot això. Jo sóc, d'alguna manera, el coordinador d'aquesta gran aventura, però aquí tenim el constructor d'orgues, Vinol van der Putten, tenim l'eminent organòleg Cos van der Linde, tenim a Cristina Lis, que està a la secció més de, diguem, d'interpretació, i evidentment treballem amb arqueòlegs, historiadors de l'art, i estic també molt d'alguna manera molt orgullós de poder dir que el nostre projecte intenta ser el més inclusiu possible. Pues tenim un arqueòleg palestí que viu a Belén i també tenim una historiadora israelí, de tal manera que, diguem, el nostre projecte intenta transcendir qualsevol conflicte, perquè aquí estem parlant de cultura que ens pertany a tots, és patrimoni cultural de la humanitat, tant l'Església de la Nativitat com la música d'orgue, i vaja, estic molt content de que aquest projecte sigui inclusiu d'aquesta manera.
0: David, Catalunya, ha estat un plaer enorme començar temporada parlant d'aquest instrument tan únic, tan històric, i tenim moltes ganes també d'anar seguint el projecte, així que, si et sembla bé, de tant en tant t'anirem fent trucades perquè ens posis al dia una mica d'aquestes troballes que anireu descobrint de ben segur al llarg dels pròxims anys. Moltes gràcies i fins aviat.
1: Fins aviat, gràcies.
2: lutier@catmusica.cat.
0: Hem sentit la conversa amb en David Catalunya, enregistrada fa uns dies, per parlar d'aquest apassionant projecte que té com a objectiu recuperar un instrument amb 1000 anys d'història, l'orgue de Betlem. I ha arribat el moment d'escoltar-lo. El que sonarà durant el pròxim minut i mig és la peça titulada Benedicamus Domino, del segle XI, interpretada per David Catalunya amb els tubs originals d'aquest orgue, l'orgue de Betlem. L'enregistrament es va fer a l'església del monestir de Sant Salvador, a Jerusalem, seu de la custòdia Terre Sante.

0: El Manxaire.
1: Jaume Llats, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
1: Comencem temporada i tu hi ets. És que ets, sí, com un rellotge suís.
2: Com un, sí, com aquí, no sé quina bèstia que s'enganxa. M'haureu de treure, però amb una mica d'aigua calenta jo diria que això es pot fer.
1: Sí. Escolta'm, saps que aquest any, aquesta temporada, de fet serà l'any 26, arribarem als 10 anys del taller de l'Utier.
2: Doncs mira, i jo
1: 10 anys més vells.
2: Jo fregaré els 200 programes.
1: Imagina't. Segueixes menjant, Jaume.
2: Sí, però no és moment de jubilar, perquè haurem de canviar una mica el pla.
1: Escolta'm, avui, per encetar secció i encetar temporada, ens portes a un compositor anglès, molt estimat per tu i per mi, i a una obra que ens vincula al territori.
2: Bé, i que ell estimava i molt Catalunya i Barcelona, i potser s'ha d'explicar el perquè d'aquesta estimació, i avui portem una primera pedra, i potser un altre dia en portaré una altra.
1: Molt bé, doncs comencem per la primera.
2: La primera pedra. Benjamin Britten i la suite Montjuïc, que és una suite de danses catalanes per orquestra, Suite of Catalan Dances for Orchestra, i el Ballet de Fogueroles, una tonada popular que cada any podeu sentir pel mes de maig, podeu veure i sentir, veure com ballen i sentir com toquen el poble de Fogueroles.
1: Has dit Montjuïc, separat, eh?
2: Ell ho va escriure així, perquè entenc que la idea de muntanya i de jueus, que era el cementiri jueu antic, li van comunicar, i ell ho va escriure separat. Aleshores, ens hem de situar a l'abril de 1936. A Barcelona es fa el 14è Festival de la Societat Internacional de Música Contemporània. I el jove, perquè és nascut l'any 13, per tant tenia 22, 23 anys, ja hauríem de calcular-ho, el jove Benjamin Britten i el seu amic, el que va ser amic seu, Lennox Berkeley, es troben a Barcelona i se'n van, com a joves compositors, a aquest esdeveniment. Tots dos hi van presentar composicions i a Britten hi va presentar la suite per a violí i piano número 6, ell va tocar el piano i el violinista català Antoni Brossa va tocar el violí.
1: Antoni Brossa que estrenaria el seu concert.
2: Exactament, i a més era estrena mundial de tot. Per tant, es van fer amics i van tenir una continuïtat. Així, Berkeley i Britten es van convertir en bons amics, però, ves per on, a Barcelona hi passa un altre personatge. En Peter Borra, escrit burra, cosa que devia provocar moltes bromes a la Barcelona de 1936, entenc jo, que era un cronista, editor i assagista, també jove, tenia 4 o 5 anys més, que el van enviar a Barcelona a cobrir aquest esdeveniment musical.
1: Un reporter, vaja.
2: Un reporter. I també es va fer amic del grup. En aquest festival, el plat fort va ser l'estrena mundial, anomenada pòstuma perquè ja Alban Berg ja era mort, del concert per a violí d'Alban Berg a la memòria d'un àngel, i això els va impactar en a tots. Ara bé, aquests dies d'abril es van conèixer Britten i Burra, i resulta que es van enamorar. I Britten arriba a explicar que aquests dies de primavera de l'abril de 1936, passats a Barcelona, van ser dels dies més feliços de la seva vida. Bé, doncs resulta que són protagonistes d'aquesta trobada amorosa amb una primavera espectacular d'uns jovenets britànics. Aquells dies, els tres amics van visitar la muntanya de Montjuïc, els va agradar el panorama, que si el castell, que si etc etc. I a més, el dimecres 22 d'abril els van convidar, a tots els músics, a un festival de danses catalanes que es va fer al peu de Montjuïc i on s'interpretaven i es ballaven diverses melodies populars catalanes. S'explica que després van anar a un cafè i van escriure en alguna. Van dir, aquella com feia aquella? Perquè un dia poder l'aprofitarem. Bé, qüestió que allà van sentir, entre altres, el denominat pels esbarts en aquell moment ballet de muntanya, que també és conegut com el Ballet de Fogueroles, perquè Fogueroles, en definitiva, toquen una versió d'aquest ballet, fan servir una versió d'aquest ballet de muntanya. Se'n tornen a la Gran Bretanya i a l'estiu del 36 comença la guerra entre la República i els sublevats franquistes. Qüestió que a l'hivern de 1937, just començar l'hivern, Peter Burra decideix servir a l'exèrcit de la República Espanyola. I, per servir a l'exèrcit, tria l'aviació i es comença a entrenar com a pilot d'avió. Ara bé, la cosa va anar per mal camí, i el 27 d'abril de 1937 va tenir un accident d'aviació on va morir.
1: Ostres!
2: I, per tant, Benjamin Britten es queda sense parella, sense aquella parella en la qual es havia enamorat a Barcelona just un any després d'haver-lo conegut. Aquell mateix mes d'abril, dues o tres setmanes abans de l'accident, Britten i Berkeley havien començat, es havien posat d'acord per escriure, per compondre junts una suite orquestral, mig i mig. A més, van amagar qui era l'autor de cada part, però uns quants anys més tard ho van declarar i es va saber. Aquesta suite havia de ser sobre les melodies catalanes que havien sentit a Montjuïc i van demanar a Barcelona que els enviessin algunes partitures. Com que va morir Peter Burra, immediatament van dir que aquesta obra seria en memòria, i així ho fan constar la partitura, en memòria de Peter Burra. Realment la van acabar el desembre de 1937 i el quart moviment d'aquesta obra era un lament que va compondre Benjamin Britten i que li posa com a subtítol Barcelona, juliol de 1936. Per tant, és el lament per la guerra i per tot el desastre. I el va basar en la melodia del ballet de muntanya que fa interpretar a un saxòfon contralt que toca absolutament sol, el mateix que toca el flabiol a Fogueroles, o al principi, si més no, és exactament igual. Per ell va ser el seu particular homenatge als catalans que havia conegut a l'abril de 1936 i que estaven en situació de guerra a l'hora que el seu estimat company. Pel gener de 1938, el van acabar el desembre, i ja el van estrenar el gener, això vol dir que ja estaven conxorxats d'alguna manera, l'Orquestra Simfònica de la BBC la va estrenar en un programa radiofònic amb el títol de Montjuïc. A partir d'aquí, aquesta obra s'interpreta a moltes orquestres de tot el món. Per tant, resulta que cada mes de maig podeu anar al poble de Fogueroles, a la primavera, i veure ballar i sentir el ballet de Fogueroles, que a més, Britten ha portat a totes les orquestres de mig món i que molt sovint em demanen a vegades amics de Fogueroles que els expliqui aquesta història perquè no la saben, no saben la relació de la melodia emblema del seu poble amb aquesta composició de Benjamin Britten. Doncs aquí va començar la gran amistat d'un gran compositor amb la terra catalana.
1: Doncs, Jaume, m'ho has posat molt bé per sentir aquesta música que també ens has presentat. Així que, si et sembla bé, l'escoltem i a tu t'acomiadem. Moltes gràcies i fins aviat.
2: A reveure.
0: La culpa és del Manxaire.

Així sonava el lament, el tercer moviment, de la suite Montjuïc de Benjamin Britten i Lennox Berkeley, en una versió de l'Orquestra Filarmònica de Londres dirigida precisament per aquest últim, per Lennox Berkeley.

0: Fins aquí arriba el taller del lutier d'avui. Un agraïment especial per les persones que ens han ajudat a fer-lo. El musicòleg i investigador David Catalunya. També gràcies a la Cristina Lir Rauric per facilitar-nos les músiques que han il·lustrat la conversa sobre l'orgue de Betlem. I un agraïment també per en Jaume Llats, etnomusicòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies per la vostra atenció i fins al pròxim taller. Salut i instruments!
1: Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmaken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la Platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la Platja, en directe a Catalunya Música.

Música sense paraules. Deixa't portar només per la música.

Era música del compositor nascut a Logroño l'any 1755, Mateo Albéniz, en sentir la seva sonata per a piano interpretada per Alicia de la Rocha.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Benvinguts a una nova temporada del Violí Vermell, la 19a. Una 19a temporada que encetem amb el programa número 743. Una temporada més, agraint la confiança dipositada en nosaltres per part de Catalunya Música i, per damunt de tot, amb l'agraïment vers tots vosaltres per ser-hi de manera continuada i fidel. Doncs au, un nou curs amb més música de cinema, que és la música que ens agrada i és el que es dedica a aquest programa. Som-hi, doncs, amb el primer programa de la temporada.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
1: I amb en Pau Blasi, el control tècnic. Que bé, Pau, quina alegria poder seguir fent el violí vermell plegats.
0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: La Hammer és la productora anglesa responsable de tot un munt de pel·lícules de terror, sobretot durant els anys 60 i 70, que m'encantaven quan era petit i les veia al cinema o a la tele i que encara m'ho fan passar bé veient-les ara. Moltes d'elles amb Christopher Lee i Peter Cushing de protagonistes, amb històries sobre Dràcula o sobre Frankenstein o sobre monstres que venien de l'espai exterior. Films a tot color, un color molt destacat, pel·lícules de baix pressupost i amb unes bandes sonores que amplificaven la por que sentíem veure-les i l'horror de les històries. I veto aquí, que ja tenim programa, el primer d'aquesta temporada. Avui, al Violí Vermell, la música dels films de la Hammer.
0: El Violí Vermell, la música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Tot i que la productora Hammer Films va ser fundada l'any 1934, no va ser fins al 1956 que va començar de debò amb el gènere del terror, que la definiria als ulls de tothom. Va ser amb el film La maledicció de Frankenstein, dirigida per Terence Fisher, amb banda sonora destacada de James Bernard. Abans de parlar de James Bernard, i com que considero que ja porto massa estona parlant, us convido a sentir el tema principal d'aquesta banda sonora, La maledicció de Frankenstein. Així ja us aneu fent una idea de l'estil que tenia la música dels films de la Hammer.

James Verner, nascut a la Índia el 1925, fill d'un oficial britànic que hi estava destinat, i mort a Londres el 2001, gràcies a aquesta banda sonora de La maledicció de Frankenstein del 1956 i la de Dràcula del 1958, va acabar esdevenint el compositor de referència i més destacat de la Hammer. I atenció, us poden agradar més o menys aquestes pel·lícules de por. Us les podeu mirar amb més o menys condescendència. Però les bandes sonores de James Verner cal dir que tenen bon gust, unes excel·lents orquestracions i sabien avenir-se a la perfecció

ja ho sentireu, farà Dràcula. Ja, bueno, ara ha quedat una mica així estrany, però més o menys la cosa va per aquí. Ja ho sentireu. I les executa amb gran potència orquestral. Aquest tema principal és un dels millors de tota la música del cinema del gènere de terror.

Què? Ho heu sentit, aquelles tres notes? Pam, pam, pam, el Dràcula. Vinga, va, sentirem encara tres temes més d'aquest Dràcula de James Bernard. Ara un tema totalment diferent que pertany al moment de l'arribada al castell de Dràcula, un moment en el que la serenitat d'arribar a un indret aparentment més històric que tenebrós, a poc es va enfosquint. Un tema molt elegant a les cordes i que de manera progressiva us anirà duent cap a la inquietud. De tant en tant, torna a aparèixer el leitmotiv de Dràcula, aquell de les tres notes del nom, però tot és encara, pel que fa a la resta de la música, com simplement insinuat, com encara a l'espera del que ha de venir. Un excel·lent tema musical.

Passem ara al tema titulat Que dormis bé, Dràcula sedueix la Lucy. Fixeu-vos en les dues parts del tema. La primera, sentimental i innocent, com quan desitgem bona nit i bons somnis a algú que ens estimem. I la segona, en la que el compositor James Horner ens vol il·lustrar com Dràcula hipnotitza i sedueix la seva víctima.

I així arribem al tema final d'aquesta banda sonora. Dràcula, de James Bernard, del 1958. És el tema de la batalla final, quan finalment Van Helsing i els seus arriben al moment de la confrontació oberta a vida o mort amb Dràcula. Us destaco el tema per la seva construcció i orquestració i sentit del ritme. És un tema d'acció que, tot i ser del 1958, a mi em recorda absolutament la música d'escenes d'acció que feia Eric Goldman Corwell als anys 30. Una música efectista i efectiva, de gran mèrit. I després, sobretot, fixeu-vos en la seva part final. James Bernard, podríem dir, que transcendeix l'argument concret i elabora música plenament sobre el tema. És a dir, els moments musicals finals són absolutament de transcendència del bé i del mal, com a tals, en un sentit absolut, i la lluita que hi ha entre ells.

0: Un gran tema, una gran banda sonora.
1: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
0: La Hammer va desenvolupar principalment tres nissagues dins del gènere del terror. Les pel·lícules de Dràcula, les pel·lícules de Frankenstein i les pel·lícules de La Mòmia. La Mòmia va ser un film del 1959, també dirigit per Terence Fisher i protagonitzat també per Christopher Lee i Peter Cushing, que va acabar tenint tres seqüeles més. La Maledicció de la tomba de la Mòmia, el 1964, El sudari de la Mòmia, 1967, i La sang de la tomba de la Mòmia, el 1971. De les quatre, sens dubte, la millor, la primera, La Mòmia, del 59, en aquesta ocasió amb una banda sonora de Franz Reisenstein, un compositor de vida interessant i el que potser més endavant hauríem de dedicar un programa. La seva partitura per a La Mòmia és molt interessant. Té tota ella un to grandiloquent, gairebé operístic, amb cors per produir una combinació de terror, romanticisme i aventura.

Com he dit abans, també de Dràcula, la Hammer va produir moltes i diverses pel·lícules a partir del film inicial. El Dràcula del 1958 original li van seguir 8 seqüeles entre 1960 i 1974. Sentim el tema principal de la banda sonora de James Horner per al Petó del Vampir, del 1966, amb tots els trets característics d'aquestes bandes sonores, però, atenció, amb la inclusió d'un piano. Un piano que sona, com dir-ho, com si Rachmaninoff, pobret, hagués anat a caure enmig d'una pel·li de por i no sapigués com sortir-se'n.

Una pel·lícula destacada amb una banda sonora també que es destaca és She, ella en anglès, però que a Espanya es va traduir com La diosa de fuego, de l'any 1965. Una pel·lícula dirigida per Robert Day que ens explica la història de la Lleïssa, una reina mítica que porta vivint 2.000 anys buscant el seu amor perdut i que l'acaba trobant en un aventurer britànic que haurà d'enfrontar-se al seu destí. Una història estranya, romàntica i fantàstica on la por s'esdevé per l'enfrontament destinal. Una pel·lícula fascinant. Com fascinant és la seva banda sonora de James Horner, una partitura plena de gran bellesa on el fatalisme i el romanticisme van de la mà. Una música, de nou, molt elegant, molt subtil. Sentim-ne el seu tema principal.

I ara us convidaré a sentir quatre audicions que pertanyen, les quatre, a l'any 1970. Amb elles copsarem com la Hammer, d'una banda, volia continuar sent fidel al tipus de films, al tipus d'històries i al tipus de bandes sonores tradicionals seves. El tipus de cinema que portava desenvolupant des dels 50. Però, d'altra banda, també volia mirar d'adaptar-se als nous gustos del públic. Comencem per allò més tradicional, un film sobre Dràcula. Aquell any 1970, la Hammer en va estrenar dues de pel·lícules sobre Dràcula. La primera, Les cicatrius de Dràcula, de nou amb una banda sonora de James Bernard a destacar.

L'altra pel·lícula sobre Dràcula, de la Hammer, del 1970, va ser El poder de la sang de Dràcula. Sentirem el tema principal de la seva banda sonora, de nou de James Horner, i veureu com, tot i començar amb els trets característics de la música de Horner per aquests films, i fins i tot amb el leitmotiv de les tres notes, de les tres síl·labes del nom de Dràcula, la música ben aviat esdevé romàntica i fins i tot lleugerament esperançada, tot i que amb gotes de melangia.

I juntament amb els films de por de tota la vida, la Hammer va voler també adaptar-se als nous temps i gustos del públic. I aquell any 1970 va estrenar una pel·lícula ambientada a l'espai. No oblidem que en aquells anys van triomfar pel·lícules com El planeta dels simis o 2001, una odissea de l'espai, i que feia poc que l'home havia arribat a la Lluna. Doncs bé, la proposta de la Hammer es va titular Lluna 02, un film situat l'any 2021 en el que els viatges espacials d'exploració han donat lloc als viatges per l'espai turístics. I enmig d'això, un veterà pilot accepta la missió d'anar a un misteriós asteroide. I a partir d'aquí, esclar, tot es complica molt. Tot plegat per fer la Hammer, quelcom que era molt novedós en el seu moment, traslladar les bases del western a l'espai. Això fet per la Hammer. La pel·lícula ha acabat esdevenint un clàssic del gènere, tot i que en el seu moment no va tenir gaire èxit de taquilla, en part perquè ni la mateixa Hammer va saber com vendre-la. La innovació per a la Hammer va arribar fins i tot a la banda sonora, amb un tema principal en forma de cançó, obra de Don Ellis. Cançó molt, molt, molt anys 70, tot plegat.

també del 1970 va ser quan els dinosaures dominaven la Terra. Una més dins del pack de 8 films que la Hammer va produir ambientats en la prehistòria o èpoques semblants. En el cas d'aquesta banda sonora, quan els dinosaures dominaren la Terra, la partitura de Mario Nascimbene és molt destacada i reconeguda, molt en la línia d'aquest gran compositor italià, amb una arrencada solemne i una preponderància del cant coral.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: Ja en la dècada dels 70, un dels compositors de la Hammer que voldria destacar-vos és Christopher Gunning, un altre compositor marcadament britànic en fons i forma, amb algunes bandes sonores força recomanables. Dins de les seves col·laboracions amb la Hammer, em permeto de convidar-vos a sentir el tema principal de la seva banda sonora per al film Les mans de l'esbudellador, del 1971. L'argument de la pel·lícula, doncs, què voleu que us digui? A mi em sembla delirant. La protagonista és la filla de Jack l'Esbudellador, que resulta que acaba patint la possessió de l'esperit del seu pare, i això fa que cada vegada que un home li fa un petó, ella va i l'assassina. Però, més enllà d'aquest argument, la banda sonora de Christopher Gunning té un tema principal molt romàntic i fins i tot dolç, mirant de ressaltar la fragilitat innocent que en el fons té la protagonista.

del mateix any 1971 és la pel·lícula El doctor Jekyll i la seva germana Hyde, on a l'oposició moral entre els dos caràcters de la història original se li afegeix en aquest film una oposició de gènere per dotar de més morbositat segurament tot l'assumpte. Ara bé, el que m'ha semblat destacable d'aquest film a l'hora de parlar-vos-en és la seva banda sonora, de David Whittaker, i en concret el seu tema principal, perquè ens dona l'oportunitat en aquest primer programa de la temporada de sentir un vals.

Bé, hem d'anar acabant. La Hammer va entrar en una clara decadència ja amb l'entrada dels 70 i podríem dir que fins al 1979. Cada vegada fent menys pel·lícules i aquestes cada vegada més estrambòtiques, mirant de trencar amb les pel·lícules de terror gòtic marca de la casa amb les que l'estudi havia construït la seva reputació, però que ja estaven passades de moda. Una mostra d'aquest cinema d'aquesta etapa final va ser La llegenda dels set vampirs d'or, del 1974. Una coproducció amb una productora de Hong Kong que va intentar combinar el gènere de terror de la Hammer amb el gènere de les arts marcials, aleshores molt popular gràcies als films de Bruce Lee. I fixeu-vos amb quin argument. El comte Dràcula viatja fins a un poble remot de la Xina per ajudar uns altres vampirs en la seva lluita contra el seu etern enemic, Van Helsing. Nosaltres ens quedem, com a darrera audició d'avui, amb el tema principal de la banda sonora, com no, de James Horner. Ell sí, absolutament fidel a les seves essències musicals, estilístiques i de qualitat.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que us hem ofert una selecció de fragments de bandes sonores de pel·lícules de la Hammer Films. Esperem que hagueu gaudit d'una hora de bona música i que el programa us hagi resultat, si més no, entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana, que la música us acompanyi.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Ens tornem a trobar a la sintonia de Catalunya Música. Avui descobrirem l'obra de dos compositors, Alessandro i Domenico Scarlatti, pare i fill, a partir de les respectives versions del Salve Regina. Un recorregut per l'estètica de dues generacions del període barroc, a cavall entre els segles XVII i XVIII. Ens acompanyaran els components del Pèrgamo Ensemble, Ricard Renart i Fumiko Mori, violins, Núria Pujol Ras, viola, Guillermo Turina, violoncel i Eva del Campo, orga. I sentirem la veu de la jove i brillant mezzosoprano Juliette May, que actua per primer cop a Catalunya i que interpretarà també el motet In furore justissime irae d'Antonio Vivaldi. És un concert del festival Espurnes Barroques, enregistrat per Catalunya Música el juny del 2024 a l'església de Santa Magdalena de Bergós Garrajat, al municipi segarrenc d'Estaràs.
1: Catalunya Música.

Alessandro Scarlatti va néixer a Palerm el 1660 i al cap de 25 anys, Domenico, el seu sisè fill, ja va néixer a Nàpols. En aquest moment, el regne de Nàpols formava part de la corona espanyola. Alessandro es va formar a Roma i va treballar al servei de la reina Cristina de Suècia i més tard va ser mestre de capella dels virreis espanyols a Nàpols. Va residir a Florència i a Venècia i va acabar la carrera a Nàpols al servei dels virreis austríacs fins que va morir el 1725. I aquell 1725 justament va compondre la quarta sonata a quatre, amb què comença el concert, l'última d'un recull de quatre sonates que ja prescindeixen del baix continu a càrrec del clavecí i que, per tant, obre camí al gènere del quartet de corda, amb dos violins, viola i violoncel. Alessandro Scarlatti dona a aquestes sonates un tractament clarament definit a les quatre parts de la corda i un contrapunt molt ben trebat. Sonata a quatre, número 4 d'Alessandro Scarlatti, a càrrec del Pergamo Ensemble.

Fins aquí la sonata a 4, número 4, d'Alessandro Scarlatti, que hem sentit a càrrec del Pèrgamo Ensemble. A principis del segle XVIII, l'antífona a la Verge Maria, que es cantava després de la Pentecosta, anomenada Salve Regina, va posar en primer pla la veu solista per sobre del conjunt instrumental. Alessandro Scarlatti en va publicar 5 i la que

Aplaudiments a l'església de Santa Magdalena de Bergós Garrejat d'Estaràs per l'excel·lent cantant Juliette Mé. La mezzosoprano de 24 anys al costat del Pergamo Ensemble ens ha ofert el Salve Regina en do menor d'Alessandro Scarlatti. Després sentirem una Salve Regina del fill d'Alessandro, Domenico, però abans l'obra d'un compositor que va ser coetani dels Scarlatti i un dels noms més influents del barroc italià, Antonio Vivaldi. D'aquí també sentirem una obra vocal sacra, el motet In Furore, però primer ens contagia la seva vitalitat i la seva força comunicativa amb una obra instrumental, amb el concert per corda en do menor, Riom 118.

L'equilibri perfecte entre la tècnica i la inventiva musical és un dels centenars de concerts que va compondre Antonio Vivaldi, el concert per corda en do menor, Riom 118, que hem sentit interpretat pel Pergamo Ensemble. I ara ve l'obra sacra, el motet In Furore Justissima Irae, Riom 626, que Vivaldi va compondre durant una de les seves estades a Roma, la dècada del 1720. Una pàgina potent i dramàtica sobre un text d'autor anònim que parla directament amb Déu i Jesús. Conté dues àries. La primera és tempestuosa i irromp amb un poderós cromatisme descendent que retrata la ira divina per la ruïnesa humana. A la segona ària, lenta i sentida, es manifesta el penediment humà davant el Salvador. Les uneix un recitatiu que apel·la a la misericòrdia divina. I el motet s'acaba amb una al·leluia que ens retorna a l'ímpetu inicial, amb un visible contrast entre la línia ascendent de la veu, platòrica, i el color ombrívol i agitat de l'orquestra de corda. Aquí tenim el motet In Furore Justissime Irae, Riom 626 d'Antonio Vivaldi. Sentim altre cop la veu de la mezzosoprano Juliette May al costat del Pergamo Ensemble.

Aplaudiments al Festival Espurnes Barroques per l'excel·lent cantant Juliette Mem, que ens ha ofert el motet In furore justissime irae, Riom 626 d'Antonio Vivaldi. El Pergamo Ensemble ha volgut unir en aquest concert els dos Scarlatti, Alessandro i Domenico, pare i fill, i ho fa a partir de les seves respectives versions del Salve Regina, com un recorregut per l'estètica de dues generacions del barroc, a cavall entre els segles XVII i XVIII. Domenico va començar la carrera musical com a organista de la Capella Reial de Nàpols, on va compondre les primeres òperes. A partir del 1705 va treballar a Roma i més tard va estar al servei del rei de Portugal. Finalment es va instal·lar a la cort de Madrid, on va viure uns 25 anys i on va produir la major part de les conegudes 555 sonates per clavecí. La Salve Regina la va compondre poc abans de la seva mort, el 1757, la separant 41 anys de la que va fer el seu pare, Alessandro. Seguint els passos del pare, la de Domenico Scarlatti també esdevé un cant exultant a la Verge, amb la veu en primer pla, que s'expressa amb virtuosisme i amb un dramatisme harmònic que contrasta amb el sentiment de devoció i més contingut que trobem a la partitura del pare. Aquí tenim el Salve Regina de Domenico Scarlatti amb la mezzosoprano Juliette Mem.

Impressionant la interpretació que ha fet la cantant Juliette May del Salve Regina de Domenico Scarlatti. L'acompanyava el Pergamo Ensemble. El concert del Festival Espurnes Barroques s'acaba aquí, però els intèrprets fan un bis per correspondre als aplaudiments del públic català. Tornen a fer l'ària inicial del motet In Furore d'Antonio Vivaldi.

0: Fins aquí el vis, l'ària inicial del motet In furore justissime irae d'Antonio Vivaldi. Avui hem recorregut l'obra de dos compositors del barroc, Alessandro i Domenico Scarlatti, pare i fill, a partir de les respectives versions del Salve Regina. Ens han acompanyat els components del Pergamo Ensemble, Ricard Renart i Fumiko Mori, violins, Núria Pujol Ras, viola, Guillermo Turina, violoncel i Eva del Campo, orga. I hem sentit la veu de la jove i brillant mezzosoprano Juliette Mé, que ha actuat per primer cop a Catalunya i que ha interpretat també el motet sencer In furore justissime irae d'Antonio Vivaldi. Un concert del Festival Espurnes Barroques, enregistrat per Catalunya Música el juny del 2024 a l'Església de Santa Magdalena de Bergós Garrejat, al municipi segarrenc d'Estaràs. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
2: Catalunya Música.
0: Continuem endavant amb Ludwig van Beethoven i l'únic oratori de la seva producció Crist a la muntanya de les Oliveres, opus 85. Ens acompanyen Steve Davislem, tenor que fa de Jesús, Simon Kerms, soprano, és el Serafí, i Eike Wilm-Schulte, baix, en el paper de Pere. Amb ells sentim el Chorus Musicus de Colònia i Das Neue Orchester, sota la direcció de Christoph Sperring.

És l'oratori de Ludwig van Beethoven, Crist a la muntanya de les Oliveres, opus 85. Hem sentit les veus dels solistes Steve Davislem, tenor que feia de Jesús, Simon Kerms, soprano, era el Serafí, i Eike Wilmschulte, baix, feia de Pere. Amb ells hem sentit el Chorus Musicus de Colònia i Das Neue Orchester sota la direcció de Christoph Sperring.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brint Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja, en directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Ben trobades, ben trobats. Salutacions des dels estudis de Catalunya Música en aquesta temporada 24 d'Una tarda a l'Òpera, que farem possible una temporada més. Oriol Pinart, a la sala de màquines, i qui us parla amb molt de gust, Jaume Radigales. Una 24a temporada que, de fet, serà la segona que dedicarem al repàs d'allò que anomenàvem l'edat d'or de la fonografia, és a dir, una selecció de les millors gravacions operístiques dels cantants i les cantants d'òpera en aquesta etapa que va aproximadament entre 1950 i l'any 2000, és a dir, la gran etapa iniciada per l'estereofonia i que culmina amb el gran moment del disc compacte. I avui comencem forts, perquè comencem amb una veritable força de la naturalesa, una cantant gairebé, podríem dir, tel·lúrica. Estem parlant de la grandíssima Jessie Norman.

Una soprano nord-americana nascuda a Augusta, a l'estat de Geòrgia, el 15 de setembre de 1945 i que moriria a Nova York el 30 de setembre de l'any 2019, recent fets als 74 anys. Com dèiem, Jessye Norman no va ser tan sols una cantant, sinó una veritable força de la naturalesa. Una dona que va mamar, podríem dir, música des de ben petita. La música li corria per les venes, tenint, com va tenir la mare pianista i el pare cantant de cor. Juntament amb Grace Bambury i juntament amb Leontine Price seria una de les tres grans sopranos nord-americanes, afroamericanes i que tindria una fama arreu del món. Potser la diferència entre Leontine Price i Grace Bambury és que Jessye Norman va centrar la seva carrera d'una manera molt especial en el gran repertori operístic centroeuropeu, bàsicament òpera alemanya i també el Lied, que va propagar als cinc continents. Com dèiem, un origen, el seu, eminentment musical, amb una casa, amb una llar plena de sons, plena de música, que va contribuir a alimentar el talent que portaria Jessye Norman després a conquerir el món. Una soprano que va tenir també un sobrenom. Si l'estupenda era Joan Sutherland i la divina era Maria Callas, ella era la gran enorme, perquè això no només responia a l'enormitat de la seva veu, una veu grandiosa, sinó també a la corpulència d'aquesta soprano que era, com dèiem, una veritable força de la naturalesa. Una soprano de veu eminentment dramàtica i amb una presència escènica majestuosa i amb una carrera, podríem dir, que meteòrica, perquè va rebre diverses beques per poder estudiar. Es va graduar a les universitats de Howard i de Michigan i l'any 1969 va guanyar la prestigiosa competició musical internacional de músics a la ciutat alemanya de Munic. Aquell va ser també l'any 1969 l'any del debut a l'Òpera Estatal de Berlín amb una òpera d'un compositor que seria molt important en la seva carrera, com és el Tannhäuser de Richard Wagner. Precisament la sentim ara en la interpretació de l'ària que obre el segon acte de l'òpera, l'ària d'Elisabeth, Dich teure Halle.

La veu de Jesse Norman al servei d'aquest Dichtere Halle cobra el segon acte de l'òpera Tannhäuser de Richard Wagner, l'òpera amb la que debutaria precisament a la Staatsoper berlinesa l'any 1969. A partir d'aquí se li obririen totes les portes i seria als anys 70 quan Jesse Norman va debutar als principals teatres europeus abans de fer una entrada triomfal al Metropolitan de Nova York amb una altra de les seves interpretacions de referència, la Cassandra de l'òpera Els Troians d'Héctor Berlioz, amb una producció que va marcar també un abans i un després en el Metropolitan de Nova York, precisament l'any del seu centenari. Un moment històric, el d'aquesta escena de Cassandra, que sentim precisament amb la veu de Jesse Norman, amb l'acompanyament de l'orquestra del Metropolitan Opera House de Nova York, amb direcció de James Levine, una gravació precisament d'aquell 1983.

Gran escena de Cassandra de l'òpera Els Troians d'Héctor Berlioz amb la veu de Jesse Norman i l'acompanyament de l'orquestra del Metropolitan Opera House de Nova York amb direcció de James Libany en aquesta gravació de 1983 de la grandíssima òpera d'Héctor Berlioz. Com dèiem, Jesse Norman va ser una soprano centrada amb el gran repertori per soprano dramàtica i això la va portar a interpretar papers d'òpera italiana, però sobretot, i d'una manera molt especial, papers d'òpera alemanya, com és el cas de Wagner, és el cas de Richard Strauss i també és el cas de l'òpera Fidelio de Ludwig van Beethoven, una gravació, la que va protagonitzar a les ordres de Bernard Haitink l'any 1990 davant de la Staatskapelle Dresden. D'aquest enregistrament en estudi de l'única òpera de Beethoven, escoltem la gran escena de Leonora o Fidelio, el Abscheuliche, Wo eilst du hin? Una gravació, com dèiem, de 1990 amb la impressionant veu de Jesse Norman.

Recitatiu Abscheuliche i ària Wo eils du hin del Fidelio de Ludwig van Beethoven amb la interpretació de Jesse Norman en la pell de Fidelio Leonora i l'acompanyament de la Staatskapelle Dresden dirigida per Bernhard Haitink en aquesta gravació de 1990. Jesse Norman no va ser tan sols una diva de l'òpera perquè la seva veu va ser un veritable altaveu en moments clau de la història occidental, per exemple, inauguracions presidencials dels Estats Units, sempre en el cantó demòcrata, o, per exemple, també el 60è aniversari de la reina Isabel II d'Anglaterra, per no parlar del gran moment que va viure el 14 de juliol de 1789 a la plaça Concorde de París. Es commemorava el bicentenari de la Revolució Francesa, de la presa de la Bastilla, i amb un disseny espectacular de Jean-Paul Gaultier amb els colors de la bandera francesa va cantar la Marsellesa amb una força i amb una passió que van ressonar per tot el món, perquè evidentment l'espectacle va ser televisat arreu. Una veu, la de Jesse Norman, ja ho esteu comprovant i segur que ja ho sabeu, amb una gran versatilitat, perquè a més de l'òpera es va dedicar també al Lied i va propagar als 5 continents música, sobretot a Alemanya, per no parlar també de diverses incursions en la música nord-americana del segle XX, els espirituals negres, però també música sacra, per exemple, de Duke Ellington. Per tant, una soprano, com dèiem, amb una versatilitat i amb una flexibilitat absolutament espaterrans. Ara l'escoltarem en una de les seves gravacions més, podríem dir, icòniques, tot i que hauríem de dir més fòniques, atès que ho escoltem, però no ho veiem, com és el Mild und Leise, és a dir, Liebestod o la mort d'amor d'Isolde al final del tercer i últim acte del Tristan i Isolde de Richard Wagner. En aquesta ocasió és una gravació de 1975, dirigida per Colin Davis davant de l'Orquestra Simfònica de Londres, quan Jesse Norman comptava tan sols 30 anys.

Meravellós final d'aquest Mil d'un Leise del Tristan i Isolde de Richard Wagner amb la veu de Jesse Norman acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Colin Davis en una gravació de 1975 quan la soprano nord-americana comptava 30 anys. I en comptava 28 quan va enregistrar a l'Òpera de París, o millor dit, quan va participar a l'Òpera de París en unes funcions de l'òpera Aïda de Giuseppe Verdi. Com dèiem, Jesse Norman també va dedicar part de la seva carrera al repertori per soprano dramàtica, fent també alguna excepció, i l'hem escoltada al principi del programa amb el Dove Sono, de les Noces de Figaro de Mozart, un repertori molt més líric, per bé que la seva especialització era el repertori més dramàtic, en papers, per exemple, com el titular d'aquesta Aïda verdiana, de la que sentim l'ària del tercer acte, O Pàtria Mia.

Un enregistrament fet a l'Òpera de París quan Jesse Norman comptava 28 anys. Estem parlant d'aquesta ària de l'òpera Aïda o Pàtria Mia, que obre el tercer acte de l'òpera de Giuseppe Verdi. Sentíem, com dèiem, la veu de Jesse Norman amb l'acompanyament de l'Orquestra de l'Òpera de París dirigida per Georges Prêtre en una gravació feta en directe al Teatre de la Capital Francesa l'any 1973. I tornem de nou al repertori alemany i a Richard Strauss, de la que va enregistrar una memorable versió l'any 1988 de l'òpera Ariadne auf Naxos, amb direcció de Kurt Masur davant de l'orquestra de la Gewandhaus. Escoltem ara l'ària que canta Ariadne en el que és la segona part d'aquesta òpera, en el que és l'òpera en si mateixa, Es gibt ein Reich.

Interpretació de referència en aquesta gravació de referència d'una òpera de referència. Parlem des Gita Inreich, l'ària que canta Ariadne en la segona part d'Ariadne auf Naxos, amb música de Richard Strauss i llibret d'Hugo von Hofmannsthal, una interpretació extraordinària de Jesse Norman davant de la direcció musical de curt mesur amb l'orquestra de la Gewandhaus a Leipzig en un enregistrament de l'any 1988. I ara us oferim el darrer fragment sencer d'aquest programa que dediquem a Jesse Norman, en aquesta ocasió amb una òpera, amb un monodrama, podríem dir, del segle XX, com és Erwartung, d'Arnold Schönberg, i el fragment Liebste, Liebste, der Morgen kommt, amb acompanyament de l'orquestra del Metropolitan Opera House, dirigida per James Levine en una gravació de 1997.

Liebste der Morgen kommt, dann Erwartung d'Arnold Schönberg amb la veu de Jesse Norman i l'acompanyament de l'orquestra del Metropolitan Opera House de Nova York amb direcció de James Levine, una gravació de 1997. Com dèiem, Jesse Norman va morir el 30 de setembre de l'any 2019 a la ciutat de Nova York. La seva ciutat natal, Augusta, mai la va oblidar i li va dedicar fins i tot un anfiteatre al costat del riu a principi dels anys 90. I acabem amb el fermall d'or, amb aquesta frase expansiva que marca el clímax final de l'ària Milton Leise del Tristan Isolde de Richard Wagner, amb aquesta explosió, repetim, telúrica, propi, per altra banda, de l'art interpretatiu de Jesse Norman.

Jesse Norman, única, irrepetible. Això ha estat Una tarda a l'òpera, la sintonia de Catalunya Música. Gràcies per la vostra atenció, de part dels qui ho han fet possible, Oriol Pinart, el muntatge musical, i qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigales. Sigueu feliços.

0: Daniel Blumenthal ens oferia aquesta peça de l'àlbum Per la joventut, opus 68, de Robert Schumann. És la que porta per títol Fröhlicher Landmann, el camperol alegre.
1: Catalunya Música.
2: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
3: Hola, bona nit. Benvinguts a la sessió jazzística d'avui, que ens obre l'oportunitat de recuperar els concerts de l'edició 2024 del festival Leverkusener Jazztage, aquests dies de jazz de Leverkusen. Aquesta ciutat alemanya és famosa per la seva indústria química. No en va prendre el nom d'un dels seus químics i apotecaris més cèlebres, que va ser Karl Leverkus, el creador de la indústria de pigments al voltant del qual aquesta ciutat es va fundar el 1930. Per celebrar el cinquantenari de la fundació de Leverkusen, un grup d'aficionats al jazz van iniciar el 1980 aquests dies de jazz de Leverkusen, que és un festival que s'ha acabat convertint en cita obligada de la vida jazzística del nord d'Europa. El lema del festival és aquesta obertura a qualsevol estètica i tendència jazzística, i d'aquí la seva programació eclèctica i variada, que inclou actuacions com la que sentirem avui, la del trio israelià del contrabaixista Avishai Cohen, amb el pianista Guy Moscovich i la bateria Ronny Caspi. Avui serem a Leverkusen gràcies a la gravació que ens ha fet arribar a la ràdio de l'Oest d'Alemanya d'aquest concert que Cohen i el seu trio oferien al Lehrerlungshaus de Leverkusen el 3 de novembre de l'any passat.

Avishai Cohen és un músic versàtil amb una carrera que ja comença a ser llarga. El 92 és quan va arribar a Nova York per incorporar-se a l'escena de la ciutat i per col·laborar amb músics de la seva generació, com ara Brad Mehldau i Danilo Pérez. L'ha anat seguint des dels 2000, liderant els seus projectes propis, els quals ha acabat afegint el seu vessant de vocalista. L'èxit de les propostes que Cohen ha anat presentant en aquests anys rau en la seva capacitat per connectar amb el públic tal com ho faria una estrella pop. Ell mateix es reconeix amant d'aquest gènere tant com ho és de la música de Charlie Parker, de Bach o de la tradicional hebrea. I segueix presentant els seus projectes des del segell discogràfic que ell mateix ha creat, Razdat Records. El concert que sentirem avui s'emmarca en la gira que la tardor passada Cohen i el seu trio feien per presentar-hi el treball Bright Light. Ho tenim tot a punt, doncs, per sentir aquesta actuació d'Avishai Cohen, Ronnie Caspi i Guy Moscovich des de Leverkusen. Així que comença el concert.

0: Ronnie Caspi on drums. Ronnie Caspi. Guy Moscovich on piano. Guy Moscovich on piano.
1: Avishai Cohen presentant els seus companys de trio, el pianista Guy Moscovich i la percussionista Ronnie Caspi. Amb ells tocava aquesta versió que sentíem d'una cançó popular hebrea, Animamin, la cançó amb la qual han començat aquest concert al festival Jazz Tage de Leverkusen.

Aquest tema era Interwind, entrellaçats, que és una de les composicions que Avishai Cohen va incloure a l'àlbum en trio Shifting Sands que publicava el 2022. Cohen, que és autor també d'aquest tema amb el qual segueix el concert, Below.

Below, tema també del treball de Vishay Queen, Shifting Sands. Els estem sentint en directe des del festival Jazz Tage, aquests dies de jazz de la ciutat de Leverkusen.

The Ever and Ever Evolving Etude, aquest estudi sempre en evolució d'Avishai Cohen, que està agraint els aplaudiments i recordant també que aquest concert s'està gravant i emetent per ràdio. Des del Jazz Tage de Leverkusen estem sentint avui Cohen en trio amb Ronnie Caspig i Moscovich, que ens proposen perseguir un altre original del contrabaixista, Hit Ragout.

Aquest tema amb aires de balada que sentia més Hit Raoud, capacitat d'adaptació seria la traducció al català de l'hebreu original, un tema del treball Shifting Sands. El signe Avishai Cohen, el contrabaixista que estem sentint avui i que ara agraeix els aplaudiments del públic alemany. Cohen explica que el tema amb el qual seguiran el va dedicar a la bateria de la banda, a Goni Caspi, i al seu extraordinari sentit del swing. Es va estrenar a l'àlbum Bright Light i es diu justament així, Goni's Swing.

Els solos de la bateria Ronny Caspi, ovacionats, com estem sentint, pel públic dels Jazz Tage de Leverkusen. Solos en aquest tema, el Ronny Swing, que Avishai Cohen ha dedicat a la percussionista que l'acompanya com a membre del seu trio des del 2022. Seguim sentint-los en aquests dies de jazz de Leverkusen.

Aires de la música tradicional hebrea en aquesta altra original d'Avishai Cohen era Humilitat, una composició que també trobem al treball Bright Light. Són Avishai Cohen, Ronnie Caspi i Guy Moscovich i els estem sentint avui des dels dies de jazz de Leverkusen.

Aquest altre tema es deia Shoespan, una altra de les composicions en les quals Cohen hi integra les escales modals de la música de l'Orient Mitjà. Un tema ja clàssic, de fet, del catàleg de Cohen. El va estrenar el 2008 a l'àlbum Gently Disturbed i des d'aleshores n'ha fet versions amb diverses bandes. Avui sentíem justament la de trio en aquest concert des de Leverkusen.

Avishai Cohen introduïa amb el contrabaix la melodia de Franz Liszt, que els ha servit de punt de partida per a la conversa en trio. El somni d'amor número 3 de Liszt, convertit en estàndard jazzístic pel trio d'Avishai Cohen en aquest concert des del Jazztage de Leverkusen.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Avishai Cohen, Ronnie Caspi, Lee Moskowitz, recollint aquests aplaudiments després de tocar 7-6, que és de fet un dels himnes del catàleg de Cohen que el públic ha reconegut immediatament, la cançó que posava nom a l'àlbum que Avishai Cohen va publicar el 2011 amb les fusions habituals de les seves propostes, una combinació de ritmes obstinats d'influència hindú amb grups afrocaribenys i melodies modals inspirades en la música tradicional de l'Orient Mitjà. Avishai Cohen, que ha tornat ara a agafar el micròfon, que està agraint els aplaudiments i saluda també el públic alemany. Ens parla dels temps bojos que estem vivint, tot reconeixent com de complicat ha sigut l'últim any, especialment al seu país. Cohen busca consol en cançons que ens ajuden a sentir-nos millor, com aquesta de Leonard Cohen, I Pray for Courage, que versionaran per tancar el concert.

Avishai Cohen cantava la versió d'I Pray for Courage de Leonard Cohen, aquest cant a la humilitat i al reconeixement de la vulnerabilitat. Una pregària al coratge que es necessita per resistir i seguir endavant malgrat les dificultats. Coratge, ens diu Cohen, per viure amb dignitat, especialment en moments d'incertesa. Connie Caspi i Guy Moscovitch han acompanyat Avishai Cohen en aquesta versió que tanca el concert que avui hem estat sentint des de l'Erlung-Lungshaus de Leverkusen, concert de presentació de la música de l'àlbum Bright Light, en el qual també hi han inclòs temes del treball anterior de Cohen en trio, Seven Seas. Ha estat un repàs, doncs, a la producció recent del músic israelià que la tardor passada feia la seva gira europea amb aquest trio. La ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar l'actuació de Cohen el 3 de novembre del 2024.

0: Encara amb la música de Avishai Cohen al cap, tanquem la sessió d'avui. Demà dimarts tornarem a Leverkusen per sentir el concert de la vocalista portuguesa Cristina Branco. I farem el viatge al costat d'en Josep Aymí, del company essencial des del control de so i d'edició d'aquestes sessions jazzístiques. Us hi espero. Fins demà.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Subirà.

Sentim ara l'Orquestra dels Camps Elisis de París, dirigida per Philippe Herbégue, interpretant la Simfonia número 2, opus 61, de Robert Schumann.

0: Acabem de sentir la Simfonia número 2, opus 61, de Robert Schumann, en la versió de l'Orquestra dels Camps Elisis de París, dirigida per Philippe Gerevegue.
1: Catalunya Música.
2: Us convidem ara a sentir una de les cantates que Johann Sebastian Bach va compondre a Köthen l'any 1723. És

0: S'acaba aquí la cantata Jesus nahm zu sich die Zwölfe, Jesús va prendre amb ell els 12, catalogada amb el número 22 en la producció de Johann Sebastian Bach. N'hem sentit la versió de Matthew White, contratenor, Jan Kobo, tenor, Peter Kui, baix, el Collegium Vocale de Gant i l'orquestra del Collegium Vocale de Gant sota la direcció de Philipp Herrefege.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la sonata per trompa i piano en fa major, opus 17, de Ludwig van Beethoven, interpretada per Lowell Greer, trompa, i el pianista Steven Lubin.

0: Acabem de sentir la sonata per trompa i piano en fa major, opus 17, de Ludwig van Beethoven, interpretada per Lowell Greer, trompa, i el pianista Steven Lubin.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit sentirem una obra d'adolescència de Félix Mendelssohn, una obra composta l'any 1823. És una de les 12 sinfonies per a corda, la sinfonia número 12 en sol menor. Ens acompanya The Hanover Band, dirigida per Roy Goodman.

0: Una obra d'adolescència de Fèlix Mendelssohn és la Simfonia per a corda número 12 en sol menor que sentíem interpretada per The Hanover Band sota la direcció de Roy Goodman.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.